0: suerte también a las familias que tienen que hacer frente a los gastos de este inicio del curso, la compra de libros, material escolar, actividades extraescolares. Lo que muchas veces olvidamos es que muchos de estos gastos se pueden deducir en parte cuando hacemos la declaración de la renta. Jordi Fàbrega, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
0: Y eso hay que tenerlo en cuenta ahora, que es cuando incurrimos en esos gastos.
1: Sí, porque hay que apuntarlo, tenerlo ahora bien presente para luego acordarnos cuando llegue el momento de presentar la declaración, que será ya dentro de unos meses, a partir de abril del año que viene, para incorporarlo y poder recuperar una parte de lo que ahora gastamos. ¿Qué parte de estos gastos que asumimos ahora son deducibles? Pues hay que tener en cuenta primero que esto depende de cada comunidad autónoma. Pero en líneas generales hay deducciones por compra de libros de textos, por compra de material escolar, por compra de uniformes y también, en algunos casos, por los gastos en los que incurrimos por las actividades extraescolares.
0: ¿Son deducciones para todo el mundo, Jordi?
1: No son para todo el mundo. Aquí empieza lo complicado porque estas deducciones, como te decía, son autonómicas, en cada comunidad son diferentes y, por tanto, los requisitos para poderse beneficiar de estas deducciones también son diferentes en cada territorio. Y hay que decir que hay diferencias enormes en estas condiciones. Hay comunidades donde solo tenemos derecho a la deducción si declaramos haber ingresado al año unos 20.000 euros, pero hay otras donde podemos ingresar hasta 80.000 para tener derecho a estas deducciones. Aquí, por tanto, lo importante es mirarlo bien en cada comunidad para no perder ese dinero.
0: ¿Pero de cuánto estamos hablando, Jordi? ¿Cuánto nos podemos deducir?
1: Pues para dar una horquilla estamos hablando de entre 50 y 200 euros por escolar. En algunos casos la deducción es una cuantía fija, en otras es un porcentaje de lo que hemos gastado, pero nos movemos en estas cifras. Son deducciones y por tanto eso es dinero que se resta a lo que tenemos que pagar Hacienda en la declaración. Si nos sale a pagar, pongamos 200 euros y tenemos una deducción de 150 por gastos escolares, pues lo restamos y nos tocará pagar solo 50, así que es importante tenerlo en cuenta y anotarlo.
0: Jordi, gracias.
1: Hasta luego.
2: ¿Qué, qué? Me traigo a mi hijo y cada vez nos subes más el precio del seguro.
3: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: En Halcón Viajes sabemos que un gran viajero es quien dice: es una oportunidad única, aunque sea el quinto viaje del año. Si tienes más de 55 años, ya puedes reservar tu viaje nacional o internacional y seguir sumando nuevos destinos a tu lista. Además, comidas, bebidas y visitas con guía oficial incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
6: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
7: ¿Sara? Hola, oye, estoy en el súper del Corte Inglés. Prepara la nevera, que tienen un 50% de regalo en helados y congelados. Llevo de todo. Ah, y pescado para la cena. El salmón noruego tenía una pinta divina. Y a solo 11,95 euros el kilo.
8: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
9: En tienda, web y app. ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
10: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
11: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
0: El Barça es líder en solitario de la Liga, Toni López.
12: Llevamos 4 jornadas y solo un equipo ha ganado los 4 partidos, el Fútbol Club Barcelona. Ayer 0-5 en un ambiente crispado en Mestalla contra el colista Valencia. Doblete de Lamine y goles de Rafinha, de Fermín y de un Pedri que compartió 11 titular por primera vez con Rodrigo Hernández.
13: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri. Es un jugador que defensivamente roba mucho. Pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien. Con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
12: Empates de Málaga y Levante y de Sevilla y Español y victoria también del Alavés, 5-2 contra Osasuna. Los de Vitoria son segundos con 10 puntos. Hoy cierra la jornada con el Getafe Celta y el Elche Real Sociedad. Y en tenis, victoria de Alcaraz en 3 sets sobre Tommy Paul. Jugará mañana en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos contra el americano Ben Shelton.
0: Y a esta hora, el punzón de Xavi Vidal Folk.
14: Sucede en Alemania. ¡Qué angustia de otros tiempos! El partido de ultraderecha vinculado a los neonazis Alternativa ha ganado las elecciones en el Land de Sajonia, que es una región minúscula, campeona en pobreza, pero influyente. Se impone casi con mayoría absoluta gracias a un voto astronómico. Pocos dudan de que gobernará con ayuda de los ultras inversos, los nostálgicos de la Alemania del Este sovietizada. Extraña fraternidad rojiparda. Paradójico éxito del fanatismo antiinmigratorio en un land con la mitad de extranjeros que la media federal. Terrible desastre también para los dos partidos que gobiernan la República, democristianos y socialdemócratas. Pésima noticia para Europa, porque Alternativa es euroescéptica, quiere recortar las libertades democráticas y la ayuda a Ucrania. El asunto es grave, es gente aún más extremista que la italiana Giorgia Meloni o el español Vox. ¿Un consuelo, aunque magro? Probablemente saben de agitar más que de gobernar. Y así es difícil eternizarse.
15: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
16: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
17: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, és 7 de setembre. Les festes de Manos i Cristians d'Ontinyent han posat aquest cap de setmana el punt final amb la gala de cloenda al Teatre Txegaray, on s'han lliurat els premis dels concursos de vestits especials i caps d'esquadra, així com altres reconeixements. Jordi Navarro, de la comparsa Almogàvers, ha sigut distingit com a fester exemplar de 2026. I amb la tradicional puja del Morenet, el Crist de l'Agonia ha tornat a l'ermita de Santana després de dues setmanes a la ciutat. L'acte ha reunit amb Becarre, festers i veïnat i ha servit per tancar oficialment les festes de l'any 2026. Les festes marcades per la suspensió de l'entrada de bandes, la interpretació coral de la marxa Mora Chimo. Però clar està que el que no es tanca és la calor, perquè les temperatures que venen són brutals per a ser 7 de setembre. En el mòbil de bon matí em posava 37 graus de màxima, que és el que tenim. Jo, Francesc, bon dia.
18: Hola, Tomàs, molt bon dia. Es manté el temps estable i les altes temperatures, fins i tot podrien tenir temperatures en el dia d'avui més altes que el diumenge, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I tot apunta al fet que a partir de dijous comencen a descendir. Hem de dir que este dilluns esperem un dia solejat, poc nuvolós i molt calorós, amb predomini de vents marítims que aportaran més humitat i més basca. Demà, pocs canvis. Tornem a marcar registres màxims al voltant dels 38 graus, cels poc nuvolosos i vents que mantindran la component marítima.
17: I en aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 21 graus. En la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 15 i els 25. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 20 a Aielo de Malferit i 24 a Beniatjar.
19: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
20: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
19: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
20: Borinot Bistró, Plaza Mayor 4, Ontinyent.
21: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es o visítanos en la red Kia de la provincia de Valencia.
22: Kia. Movement that inspires.
17: Comencem parlant d'Ontinyent perquè l'Ajuntament avança en l'adjudicació del Pla Ontinyent Millora, que contempla 35 actuacions en 26 punts de la ciutat i al poliesportiu municipal. La mesa de contractació ha proposat adjudicar les obres a l'empresa local Guerola per 1,95 milions d'euros amb 1,5 milions aportats per la Diputació de València. El projecte inclou actuacions en voreres, calçades, xarxes d'aigua i clavegueram, enllumenat i espais públics. Entre les intervencions destaquen les previstes al carrer Sant Ignasi i l'avinguda Vicent Giró on és Mora i l'avinguda d'Albaida, així com el asfaltat de diversos carrers i del camí del Llombo. També renovarà el vial central per als vianants del recinte firal i es milloraran zones verdes i parcs infantils. El poliesportiu municipal es renovarà l'accés est, es rehabilitarà la pista de futbol sala i es farà una actuació integral al pavelló Europa. El regidor de territori és Òscar Borrell.
23: 2 milions d'euros per seguir
1: encaminant a la ciutat que volem i la ciutat que tinguem per a totes les ciutadanes i ciutadans. Una inversió que es farà gràcies al 1,5 milió de Diputació de València i que va adjudicar-se a l'empresa ontinyentina de Grola. Una empresa que és experta en aquests temes de pavimentacions i que farà les obres en aquests mesos.
17: També on tenien l'Ajuntament ha obert la segona convocatòria dels premis a l'ús del valencià en el comerç local, amb una dotació total de 3.000 euros. Els guardons reconeixeran, d'una banda, l'ús del valencià en la retolació i els materials impresos dels establiments, i de l'altra, la seva incorporació a pàgines web, xarxes socials i altres eines digitals. Cada modalitat comptarà amb tres premis de 750, 500 i 250 euros. I a la crònica política, el grup municipal socialista d'Ontinyent afronta el nou curs polític amb la mirada posada ja en les eleccions municipals de l'any que ve. El seu portaveu, José Antonio Martínez, ha assegurat en declaracions a la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, que els socialistes continuaran centrant la seva posició en els problemes que, segons afirma, preocupen veïns i veïnes. Esteban Arroyo, bon dia.
2: Bon dia, Tomàs. Els socialistes d'Ontinyent situen l'habitatge, la mobilitat, l'aparcament i la rehabilitació del centre històric entre les seues prioritats per a este nou curs polític. El portaveu socialista, José Antonio Martínez, també ha reclamat més ambició davant del canvi climàtic i ha avançat que la formació plantejarà alternatives al sistema de recollida del FEM. Martínez considera excessiu el contracte de 12 anys i els 37 milions d'euros previstos. Els socialistes asseguren que continuarà fent una oposició activa i propositiva.
3: Nosaltres volem que Ontinyent recicli més, però necessitem un sistema que funcione, que siga fàcil i que tinga en compte les necessitats i les particularitats de cada barri.
17: I en un minut parlem de la inauguració del Col·legi Cobalta d'Albaida. Són les 7:25.
23: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbengineers.com.
24: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
17: El Col·legi Cobalta d'Albaida ha reobert les portes després de la finalització de les obres, que havien quedat paralitzades, recorden, des de l'any 2022. El projecte ha suposat una inversió de més de 2 milions d'euros i permetrà que prop de 200 alumnes tornen a les instal·lacions del centre. Les actuacions han inclòs la finalització de les obres del col·legi i el reforç del mur de contenció, amb una inversió d'1,7 milions d'euros a través del pla edificant i més de 300.000 addicionals per al mur. Les obres es van iniciar l'any 2021, però es van paralitzar a l'any següent, després d'executar-se aproximadament un 35% del projecte. Posteriorment, el contracte es va resoldre i les obres es van tornar a licitar. Els treballs es van reprendre i han finalitzat aquest mes de juny. El centre ha celebrat una jornada de portes obertes perquè les famílies i la ciutadania pogueren conèixer les noves aules, els patis, el menjador i les instal·lacions esportives abans de l'inici del nou curs, que recorden serà d'ací dos dies, dimecres. La Generalitat ha anunciat prop de 150 milions d'euros en ajudes al Camp Valencià per modernitzar explotacions, impulsar el relleu generacional i millorar la competitivitat agrària i ramadera. A la Vall d'Albaida, les mesures poden beneficiar agricultors i ramaders de la comarca, especialment amb els 50 milions d'euros destinats a modernització d'explotacions, amb el termini de sol·licitud obert fins a l'1 d'octubre. El conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca és Miguel Barrachina.
25: Un conjunto de convocatòries que en este momento entre las nuevas convocadas y las que acaban de ser resueltas y están en distintas fases del procedimiento, suman casi 150 millones de euros.
17: I les històries de les dones represaliades durant la dictadura franquista arriben a Ciutat de Mèxic a través de dues exposicions de la fotoperiodista Eva Mañez, que es podran visitar fins al 30 de setembre al Col·legi de Mèxic. La vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Anguís, ha reivindicat el paper de les dones no només com a víctimes de la repressió, sinó també com a protagonistes i transmissores de la memòria. L'escolten.
4: Transmetre a les futures generacions la importància de la pau, la importància de la justícia i la importància d'enfortir la democràcia, que en definitiva eren els valors que les persones que van ser afusellades durant la Guerra Civil i sobretot durant el franquisme, que ja es trobaven en temps de pau, defensaven i que gràcies a elles hem arribat a tindre el sistema que ara mateix podem disfrutar.
17: A més, la Diputació impulsarà una investigació sobre l'exili republicà valencià a Mèxic amb almenys 13 testimonis i documentació històrica. I als esports, no ha estat el millor dels caps de setmana. A més, entre el primer, l'Ontinyent va perdre 2-1 davant el Roda, la Geneta amb el mateix resultat davant el Bunyol. Allí, la comunitat del Benigànim també va perdre per la mínima davant l'Almoradí a casa. En futbol femení, l'Ontinyent femení va perdre 3-4 en el seu debut en Lliga Autonòmica Valenta davant del Levante. I a la primera valenciana, victòria del Llutxent 5-1, derrota de l'Olleria 0-4 i el Deportiu Ontinyent va caure 1-3. Cuesta de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia Bartol Martí, a la Vall Albaida, la de Bufali. Que tinguen bon dia.
15: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
5: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
15: Tres preguntas, tres claves y tres sonidos para este lunes. Empezamos por las preguntas. La primera es, ¿cuál es o cuál debe ser la estrategia a adoptar para frenar el imparable ascenso de la extrema derecha en Europa? Porque las actuales estrategias no están funcionando, claramente. Desde luego no la asimilación de conceptos y marcos ideológicos por parte de la derecha tradicional. Que se lo pregunten a la CDU, que esta madrugada ha perdido más de la mitad de sus votos en el estado de Sajonia que gobernaban desde hace 24 años. La extrema derecha roza la mayoría absoluta. Veremos si todos los demás partidos se ponen de acuerdo para evitar que gobierne o haya alguno que apoya, pero no estamos hablando de un partido radical sin más o de otro más. Estamos hablando de un partido que el propio Estado alemán, a través de sus servicios secretos, considera un peligro para la democracia. Primera pregunta, por tanto, ¿qué hacer, qué estrategia adoptar para frenar el imparable ascenso de la extrema derecha europea? Segunda pregunta, ¿qué lectura harán hoy en el gobierno de los resultados de la encuesta de 40DP que publicamos en la serie El País, según la cual 9 de cada 10 españoles

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Y en los deportes, Tony López.
2: Termina la jornada 4 de Liga con el Getafe, Celta y el Elche Real Sociedad. Una jornada que deja al Barça líder con pleno de victorias. El Alavés es segundo, firmando el mejor inicio de su historia. Ayer en Carrusel, Pablo Ibáñez hablando de Lucas Boyá y Mariano.
3: Es una garantía tener dos delanteros así, que da igual los balones que le eches, que se van a pegar por ti, chocan contra los defensas como si fuera el último balón que
2: mañana, por cierto, empieza la Champions. Y en el Abierto de Estados Unidos de tenis, victoria de Carlos Alcaraz contra Tommy Paul. Jugará mañana martes cuartos de final del US Open contra Ben Shelton.
1: 8:20, 7:20 en Canarias.
4: Hoy por hoy, Ontinyent Val d'Albaida. Tomás Marín.
5: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, és 7 de setembre. Ontinyent ja ha acomiadat les festes de Moros i Cristians amb la gala final celebrada al Teatre Txegaray. L'acte ha servit per repartir els guardons dels diferents concursos i reconèixer alguns dels protagonistes de les festes. Entre els homenatjats, Jordi Navarro, de la comparsa Almogàvers, ha rebut el reconeixement de Fester Exemplar de 2026. El cap de setmana també ha estat marcat per la tradicional puja del Morenet. El Crist de l'Agonia ha sigut traslladat des de la parròquia de Sant Carles fins a l'ermita de Sant Anna, acompanyat per festers, festeres, veïns i veïnes. Amb aquest acte es tanquen oficialment les festes d'Ontinyent i comença ja el compte enrere per a l'edició de 2027. No obstant això, el que no tanquem a la Vall d'Albaida és l'episodi de calor. Avui m'he despertat i el mòbil em marcava 37 de màxima. Anem a conèixer el pronòstic. Lluís Francesc, bon dia.
6: Hola, Tomàs, molt bon dia. Es manté el temps estable i les altes temperatures, fins i tot podrien tenir temperatures en el dia d'avui més altes que el diumenge, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I tot apunta al fet que a partir de dijous comencen a descendir. Hem de dir que este dilluns esperem un dia solejat, poc nuvolós i molt calorós, amb predomini de vents marítims que aportaran més humitat i més basca. Demà, pocs canvis. Tornem a marcar registres màxims al voltant dels 38 graus, cels poc nuvolosos i vents que mantindran la component marítima.
5: I en aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 22 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 15 i els 26. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 20 a Fontanars dels Alforins i 24 a Albaida.
7: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
8: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent.
9: Otra vez el camión fallando.
10: ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Compra un Top Use de MAN.
9: ¿Top Use? ¿De verdad es top?
10: Claro, camiones revisados en taller oficial MAN y con garantía de hasta 24 meses.
9: Eso ya me da confianza.
10: MAN Top Use, en Balsur Truck, Palma de Gandía. Grupo Cher Truck. Movemos lo que importa.
5: Comencem aquest informatiu a Ontinyent perquè l'Ajuntament avança en l'adjudicació del Pla Ontinyent Millora, que contempla 35 actuacions en 26 punts de la ciutat i al poliesportiu municipal. La mesa de contractació ha proposat adjudicar les obres a l'empresa local Guerola per 1,95 milions d'euros, amb 1,5 milions aportats per la Diputació. El projecte inclou actuacions en voreres, calçades, xarxes d'aigua i clavegram, enllumenat i espais públics. El regidor de Territori és Òscar Borrell.
11: 2 milions d'euros per seguir encaminant a la ciutat que volem i la ciutat que tinguem per a totes les ciutadanes i ciutadans. Una inversió que es farà gràcies al 1,5 milions de Diputació de València i que va adjudicar-se a l'empresa ontinyentina de Guerola. Una empresa que és experta en aquests temes de pavimentacions i que farà les obres en aquests mesos.
5: I també a Ontinyent, l'Ajuntament ha obert la segona convocatòria dels Premis a l'ús del valencià en el comerç local, amb una dotació total de 3.000 euros. Els guardons reconeixeran, d'una banda, l'ús del valencià en la retolació i els materials impresos dels establiments, i de l'altra, la seva incorporació a pàgines web, xarxes socials i altres eines digitals. Cada modalitat comptarà amb tres premis, de 750, 500 i 250 euros. I a la crònica política de la jornada, el grup municipal socialista d'Ontinyent afronta el nou curs polític amb la mirada posada ja en les eleccions municipals de l'any que ve. El seu portaveu, José Antonio Martínez, ha assegurat en declaracions a la ventana d'Ontinyent la Vall d'Albaida que els socialistes continuaran centrant la seva oposició en els problemes que, segons afirma, preocupen els veïns i veïnes. Esteban Arroyo, bon dia.
12: Bon dia, Tomàs. Els socialistes d'Ontinyent situen l'habitatge, la mobilitat, l'aparcament i la rehabilitació del centre històric entre les seues prioritats per a este nou curs polític. El portaveu socialista, José Antonio Martínez, també ha reclamat més ambició davant del canvi climàtic i ha avançat que la formació plantejarà alternatives al sistema de recollida del FEM. Martínez considera excessiu el contracte de 12 anys i els 37 milions d'euros previstos. Els socialistes asseguren que continuaran fent una oposició activa i propositiva.
13: Nosaltres volem que Ontinyent recicli més, però necessitem un sistema que funcione, que siga fàcil i que tinga en compte les necessitats i les particularitats de cada barri.
5: I en un minut, per a ser exactes, parlem del Col·legi Cobalta d'Albaida. 8 i 25.
14: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
15: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
16: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
17: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
16: ¿En serio?
17: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
16: Eso es justo lo que busco.
17: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
5: El Col·legi Cobalta d'Albaida ha reobert les portes després de la finalització de les obres que havien quedat paralitzades l'any 2022. El projecte ha suposat una inversió de més de 2 milions d'euros i permetrà que prop de 200 alumnes tornen a les instal·lacions del centre. Les actuacions han inclòs la finalització de les obres del col·legi i el reforç del mur de contenció, amb una inversió de més de 1,5 milió d'euros a través del pla edificant i més de 300.000 addicionals per al mur. El centre ha celebrat una jornada de portes obertes, va ser divendres, perquè les famílies i la ciutadania pogueren conèixer les noves aules, els patis, el menjador i les instal·lacions esportives abans de l'inici del nou curs. En un dia on també coneixem que la Generalitat ha anunciat prop de 150.000 euros d'ajudes al Camp Valencià per modernitzar explotacions, impulsar el relleu generacional i millorar la competitivitat agrària i ramadera. A la Vall d'Albaida, les mesures poden beneficiar agricultors i ramaders de la comarca, especialment amb els 50 milions destinats a modernització d'explotacions. També es preveuen 8 milions per a facilitar la incorporació de joves i 9 milions per millorar la competitivitat de les explotacions ramaderes. El conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca es Miguel Barrachina.
18: Un conjunto de convocatorias que en este momento entre las nuevas convocadas y las que acaban de ser resueltas y están en distintas fases del procedimiento suman casi 150 millones de euros.
5: I la indústria tèxtil de la Vall d'Albaida afronta una nova tardor marcada per la incertesa i l'augment dels costos energètics. El preu del gas ha pujat prop d'un 40% des dels mínims d'agost i supera ja 73 euros per megawatt hora. El Consell Intertèxtil Espanyol alerta que aquesta situació afecta especialment processos habituals en moltes empreses de la comarca, com la tintura, l'assecat, els acabats, el teixit o la filatura, i adverteix que l'encariment de l'energia acaba repercutint també en les matèries primes, el transport i altres costos de producció. I abans d'arribar a la recta final del nostre informatiu matinal, us contem que les històries de les dones represaliades durant la dictadura franquista arriben a Ciutat de Mèxic a través de dues exposicions de la fotoperiodista Eva Máñez, que es podran visitar fins al 30 de setembre al Col·legio de Mèxic. La vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguís, ha reivindicat el paper de les dones no només com a víctimes de la repressió, sinó també com a protagonistes i transmissores de la memòria. L'escolten.
19: Transmetre a les futures generacions la importància de la pau, la importància de la justícia i la importància d'enfortir la democràcia, que en definitiva eren els valors que les persones que van ser afusellades durant la Guerra Civil i sobretot durant el franquisme, que ja es trobaven en temps de pau, defensaven i que gràcies a elles hem arribat a tindre el sistema que ara mateix podem disfrutar.
5: A més, l'ex provincial impulsarà una investigació sobre l'exili republicà València a Mèxic, amb almenys 13 testimonis i documentació històrica. Als esports, els 7 equips de la Vall d'Albaida comencen en Lliga. Tan sols una victòria. L'Ontinyent 1931 ha començat la tercera divisió amb derrota per 2-1 davant el Roda. La Geneta també va perdre amb el mateix resultat al camp del Bunyol. A Lliga Comunitat, el Benigànim també va perdre 0-1 davant l'Almoradí. En futbol femení, l'Ontinyent femení ha perdut 3-4 contra el Llevant en el debut a Autonòmica Valenta. I en la primera valenciana, victòria del Llutxent, 5-1 davant l'Algemesí i derrota de l'Olleria 0-4 davant l'Alcúdia. El Deportiu Ontinyent ha perdut 1-3 contra el Promesa Sueca. És dilluns, és 7 de setembre. Que tinguin una molt bona jornada.
20: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
1: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
20: CaixaBank patrocina este espacio.
1: Noticias de hoy con Sara Canals.
21: En Alemania hoy hay convocada una manifestación en Brandenburgo contra la extrema derecha por la victoria de Alternativa para Alemania en el Estado Federal de Sajonia-Anhalt. Y en paralelo, un pequeño partido, el autodenominado de izquierdas, pero con retórica antimigración y que tiene la llave del gobierno, acaba de dejar claro que se inclinan por un cambio en el Ejecutivo y que quieren acabar con los cordones sanitarios. Y en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reúne hoy en el Congreso a sus diputados, senadores y europarlamentarios para abrir el nuevo curso político que terminará en unas elecciones. De momento, como telón de fondo, están los presupuestos generales y la crisis migratoria en Ceuta.
22: ¿Me cuentas un cuento, papi?
23: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
24: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
1: Y el sonido de la vida hoy en muchas casas de España es el de las prisas por la vuelta al cole. Hoy en Madrid y en Euskadi, y a lo largo de la semana ya en toda España. Vámonos en directo a Baracaldo, a una de esas casas en las que compiten ahora mismo el sonido de la tostadora con el de las cremalleras de mochilas llenas de libros. John Rojas, egunon.
25: Egunon, Aymar. Bueno, pues sí, en esas estamos, ¿eh? En esta casa en la que Paula y Daniel acaban de terminar de desayunar. Hoy han tocado cereales con leche y fruta, es algo rápido para que no haya mucho lío, porque a los dos, hay que decirlo, ¿eh?, les ha costado esta mañana levantarse un poco de la cama. Ahora mismo todavía tienen más cara de sueño, diría yo, que de emoción. Paula es la mayor. Este año va a empezar sexto, este curso acaba la primaria. Paula, ¿tienes ganas de volver al cole?
22: Sí, porque voy a ver a mis amigos, pero es que no quiero porque...

0: Hem d'afegir a Tomàs Marín, a la picadeta. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon
0: picadeta
1: dia, què tal?
0: Oficial, i també tens que dir alguna cosa de temperatures, i de fred, i de calor, i de...
1: Anem
0: de
1: a queixar-nos sempre, els 12 mesos de l'any.
0: Tota la raó, eh? Costipat, tu no, no?
1: S'està bé, eh? Així en l'estudi,
2: quan no
1: Carme.
2: Plou, fa sí. sol, i quan no...
1: Què?
2: Es queixen del fred.
0: Ah, jo dic que és un refrany. És un refrany Lluís Francesc.
1: M'ha eixit un què dient. Ha faltat ahir una...
0: Sí, sí, una rima. Una coseta.
2: Segur que existeix un refrany d'aixòs, eh?
0: Segur. Si estàs escoltant Manolo Requena, ja veuràs. Enviarà algú. Bueno, parlant de Manolo Requena, que el dijous passat teníem previst començar una secció
2: sí,
0: nova.
2: Sí, ho vam anunciar.
0: Però el president del govern pues, tenia coses que dir, evidentment. Tenia
2: es van llevar tot
0: que
2: el programa.
0: Exacte.
2: Però bueno, estarà Manolo, no avui, però esta setmana
0: el
2: estarà.
0: El dijous estarà. Sí, si no passa res, i no plou molt i no pot arribar. Anem a contar ara sí que és el que hem preparat els diferents programes de Ràdio Ontinyent, Cadena Ser, per a començar esta setmana, la segona setmana de setembre, i comencem per l'hoy por hoy, Carmen.
2: Vinga, començarem parlant de sostenibilitat.
0: Correcte.
2: Ací a Ontinyent, perquè l'Ajuntament ha resolt una convocatòria d'ajudes en la qual van a repartir-se 9.000 euros entre la colla ecologista L'Arrel i també la comunitat energètica local, així que tindrem amb nosaltres a la regidora, Sayo Gandia, per a saber quins són aquests projectes que hi ha darrere d'aquestes subvencions, d'aquestes ajudes que són tan importants per a les associacions.
0: A més, hem d'afegir que som els primers, podem dir, en contar aquesta notícia, que alguns de... Bueno, són dos associacions.
2: Una no ho sabia.
0: Una no ho sabia, l'altra no ho sabem, però una no ho sabia i som nosaltres el que hem dit que teniu una subvenció, val? Que ho sapigueu, teniu una subvenció. Donar males notícies.
3: Ens hem donat, bé, exacte, no? Ens hem donat una alegria.
0: Una bona notícia i una alegria. Sí. No la tenim notificada encara, però imagina que la notificaran si no res. Però parlarem a llogant dia de tot el que hi ha darrere d'aquestes subvencions, que de tant en tant, clar, apareixen subvencions, però no sabem molt bé per què i quin projecte hi ha darrere, etc. Encara exacte. Que coneguem els dos, però volem què passa. Què més?
2: Més cosetes. D'Ontinyent anirem a Fontanars dels Alforins,
0: sí.
2: Perquè allí estan preparant el centenari del municipi, que serà l'any que ve,
0: exacte.
2: El 2027, de la independència del municipi, i el que estan fent és buscant una cosa que no sempre apareix als llibres d'història, que són els records de la gent.
0: Sí, sí.
2: Te recordes quan el burro feia cordes? És el títol d'un projecte que vol convertir ixa memòria en un llibre participatiu de tots els veïns i veïnes, així que parlarem amb Tomàs Bordera, que ell és una de les persones participants
0: sí.
2: d'esta genial idea, d'esta iniciativa.
0: Diferents persones de Fontanars dels Forins s'han posat d'acord i van presentar este projecte i van davant.
2: Això és molt guai, a mi m'encanta este tipus de projectes.
0: I m'agrada molt el nom del pròxim llibre, no? Que està molt guai, no? Partint d'ahir ja tens una bona història darrere. Creiem que és una bona història, per això volem parlar amb Tomàs.
2: Exactament. Més cosetes, és dilluns i torna intel·ligència artificial per a tots els públics.
0: Correcte.
2: Amb Clara Soler. I avui anem a començar quasi des de zero,
0: sí,
2: amb ella.
0: Sí.
2: Per a conèixer què és realment la intel·ligència artificial, què no és, i sobretot per què no hem de creure's tot el que diu la intel·ligència artificial.
0: És que se'ns oblida, moltes vegades se'ns oblida, perquè moltes vegades diem no, però és que no, tot el que diu no és la raó absoluta, tal, no sé què, però la gent diu, passen dos mesos i diu, no, és que m'ho ha dit ChatGPT, ja o no.
2: No us ha passat de vegades a ChatGPT, bueno, jo parlo per mi, personalment, també sé de persones que els ha passat, li preguntes qualsevol cosa, i el que et diu, et dones compte que és erroni, i li dius, no, és que no és així, i t'hi diu, té raó.
0: És que ell està programat per a donar-te la raó sempre.
1: És educat.
2: Perdó, té raó.
0: És per a donar-te la raó sempre. És com, ostres, doncs no sé si fiar-me o no fiar-me molt, saps? Jo tinc ahir molts dubtes.
2: Ahir Clara, a veure si ets el resol.
0: Sí. I jo li vaig dir a Clara, no fa molt de temps, que hi ha gent que és el que diu ChatGPT va a missa. I, clar, s'equivoca. I quan tu arribes, una persona física, li dius, no, això no és aixina, és aixina, aixina, aixina. No, si diu ChatGPT, tu saps més.
1: Filtra un poquet, cal filtrar.
2: Tu qui eres?
0: Xap coll? No. Bé, parlarem d'intel·ligència artificial per a tots els públics. I per acabar, què tenim?
2: Vinga, una personalitat que anem a conèixer ben bé el dia d'avui, Jordi Navarro Moyà. Ell té 15 anys. És almogàver, de la comparsa almogàvers d'ací d'Ontinyent, i acaba de ser reconegut com a fester exemplar 2026 d'Ontinyent. Així que volem descobrir què és el que ha fet que un xic de 15 anys en este món fester s'hagi decidit per part de la societat de festers,
0: clar,
2: que és precisament ell qui mereix este reconeixement. La veritat és que ens alegra que... moltíssim.
0: Sí, perquè jo, a veure, jo no tinc molta idea, ja sabeu, de les festes, encara estic ahí aprenent moltes coses. Estic nutrint-me de informació, soc ara ChatGPT, però perquè vosaltres m'esteu nutrint d'informació, val? Però clar, jo sempre pense, sí, en guardons d'aquestes característiques en gent que porta molts anys a la festa, no? O que
2: sí,
0: té més anys,
2: més
0: o que
2: veterana.
0: És més major, més veterana, i em crida molt l'atenció per a bé que un xiquet, perquè és un xiquet de 15 anys, siga reconegut en este guardó, no?
1: Hi ha pedrera.
0: Hi ha pedrera, clar.
3: Anava a dir, veus? Anava a dir, moltes vegades preguntem si hi ha relleu generacional.
0: Sí, pues mira, sí,
3: hi ha pedrera,
2: este,
3: eh?
2: Sí que està ahí.
0: Pues este. Volem que té
2: doncs
0: que contar.
2: Doncs el coneixerem i, per suposo, li donem l'enhorabona.
0: Efectivament. Doncs, això són els temes que hem preparat avui per a l'Hoy por Hoy. Gràcies, Carmen. Tomàs Marín, o de 14.
1: Bueno, vaig a aprofitar el teu compte del fes de l'exemplar perquè cal fer un poc de recap. M'encanta esta paraula del que ha sigut este cap de setmana en relació a les festes de Mons i Cristal Continent.
2: Sí,
1: ja hem posat el punt final, ja si anem pel pont de Paduana no veiem ja els estàndards de les comparses de la capital de la Vall d'Albaida.
2: Ja
3: no m'ha fixat.
1: Jo sí m'he fixat este matí.
2: Ja no estan?
1: M'he fixat este matí, no estan.
0: Jo no he passat, així que no...
1: Jo sí, quan he arribat he dit, a veure si estan, no estan... Però sí que és de veres que us sorprenen. Vamos, a rajatabla.
0: Sí.
1: Bueno, parlarem d'això, escoltarem com no, i farem un poc de recap també de les declaracions del Fester Exemplar 2026. En un dia em vaig a contar-vos, perquè jo no estava en aquesta conversa en relació als avisos, que si anava a ploure, que si això, que si l'altre. Bueno, avui estem en avís groc ja. Demà estem en taronja per calor.
0: Val.
1: I dimecres ja per pluges i tempestes.
0: Taronja,
1: és a dir, que anem a... No, de
0: groc.
1: A groc.
0: Groc.
1: És més anant un poquet sí, sí, més en cura i tenim sort que pues, si arribes a taronja ja la situació ha sigut un poquet més complicada. Però sí que és de veres que anem a viure una segona setmana de setembre un poc boja perquè fa les temperatures. Us anirem comptant ixa última hora perquè els avisos són d'allò més que importants. Per altra banda, centrarem en els altres temetes que tenim al nostre Iporollontinyer en la Vall d'Albaida. Ens centrarem ja en com no com manixos preparatius de cara a l'inici del curs escolar. Sabem massa bé que ja estan realitzant diversos treballs que s'han inaugurat ja, inclús col·legis com per exemple el Cobalta d'Albaida. També farem ixa repasset com sempre a la comarca i tancarem amb la nostra crònica esportiva.
0: Fantàstic. I després ser deportivos. Quin cap de setmana, amic. Teníeu ganes de que arribara ja, que començara la temporada i els partits?
1: Molt bé.
0: I este matí, quan arriba, li he preguntat, mare Déu, quina setmana m'espera.
1: Sí. M'he de posar el dissabte per la vesprada vaig anar a veure l'Olímpic Gandia, m'apetia, vaig a pegar la volteta i vaig a veure un poquet de futbol i em trobava que era l'entrenador del Benigànim, a Quiquín. Oye, Quiquín, cuéntame, ¿cómo ha quedado el Benigànim? ¿Cómo ha quedado la Xeneta? Por han palmado tos. I dic, hòstia, que alegria, te veig cada equis, Quiquín, i me fas això, mare meua. Pues res, això, que de 7 partits que han jugat equips de la Vall d'Albaida en els seus debuts lligers, tan sols ha guanyat un, que ha sigut el Llutxent, i damunt per golejat, 5 gols a un. Però bueno, pel que fa al nostre ser deportivos d'avui, com sempre us contarem aquests resultats i les primeres impressions, farem repàs de resultats, classificacions i pròxims partits, sense data oficial, això ja arribarà el pròxim dimecres, i pel que fa als nostres protagonistes, hem convidat el bo de Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent 1931, per a que ens expliqui què és el que va passar a Ira Vila-Real en aquest partit davant el Roda, derrota per 2-1. Després passarem a l'Atzeneta, per a que ens conte també com es van remuntar, anava guanyant 0-1 en el descans el conjunt del Regit, i tancarem amb el bo de Javi Richard, el nostre col·laborador, per a que es conte que és el que va veure d'aquest partit i que hi ha que millorar de cara al pròxim enfrontament de l'Ontinyent, que és este diumenge a les 6 de la vesprada, front a l'Atlético Saguntino, que és

0: i el Barça crec que juguen. Sí, sí, sí, efectivament. Sí.
1: Esta vesprada, a partir de les 7:20, estarà amb nosaltres la gent d'Igualtat de la Mancomunitat, Paula García, per parlar-nos del concurs Anomenem-les 2026, concurs de poesia, un concurs que han convocat per centrar la visibilització de la hipersexualització i la cosificació dels cossos de dones i xiquetes. Si volen saber més sobre aquest concurs de poesia...
0: Molt interessant, eh?
1: A partir de les 7:20 de la vesprada, que escolten Ràdio Ontinyent i tindran tota la informació. I continuem amb les veus de la Vall, que esta setmana ja tornem a la normalitat, o millor dit, deixem els polítics.
0: Molt bé.
1: I obrirem...
0: És tornar a la normalitat.
2: Castigaos.
0: Castigaos. Vale, fora.
1: Em referia a tornem a la normalitat, perquè és una secció nova, però obrim l'opinió a els que van a ser els col·laboradors d'aquesta temporada, qui habitualment ficaran la veu a aquesta secció, i els hem demanat que aquesta setmana parlen de nova o noves temporades.
0: Val, molt bé.
1: I ja a partir d'ahir, ja cada dia, cadascú opine.
0: Que fas el que vulga.
1: Exacte.
0: Perfecte, doncs això ho tindrem esta vesprada per les 7:20, com sempre, ací a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. I ja ho tenim tot. Teniu alguna coseta més que voleu afegir? És el moment, per favor.
1: Que fa calor.
0: Calleu per a sempre, no, però que fa calor.
1: Deixem ahir.
0: Acabem en alt. La picadeta. Gràcies, xics.
3: Gràcies.
0: Sí, Esteban, Tomás, adeu.
4: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Gol, gol, gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!
2: Ontinyent! Ontinyent!
3: Jefe, ¿un nomikai?
4: ¿Un nomiké?
3: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
5: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
6: ¿Nomikai?
5: Y acaba diciendo,
6: ¡otro cremaet!
5: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
7: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
8: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
7: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
8: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
7: O sea, que no es un regalo.
8: Es una publicidad que dura todo el año.
9: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
10: Hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
11: 12:40 minuts, en 20 minuts arribem a l'una del migdia i continuem en directe a l'Oi Por Oi Ontinyent Vall d'Albaida en este dilluns 7 de setembre de 2026. Anem a quedar-se així en Ontinyent perquè l'Ajuntament ha resolt les ajudes que cada any destina a entitats que treballen en l'àmbit de la sostenibilitat. Enguany són 9.000 euros que es reparteixen entre dos projectes, un de la colla ecologista L'Arrel i un altre de la comunitat energètica local d'Ontinyent. Però, més enllà de les quantitats, volem saber què es farà estos diners i quines iniciatives hi ha darrere de les dues propostes. Ens escolta Sayo Gandia, que és regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Ontinyent. Sayo, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, què tal? Molt bon dia.
11: Benvinguda al programa, gràcies per estar amb nosaltres. Comencem pel principi, Sayo. Què és el que heu resolt exactament en esta convocatòria?
12: Bueno, en realitat és que a través de les subvencions el que donem és, el que pretenem és facilitar l'autonomia de les entitats ambientalistes

0: aquestes que formen part del Consell per a que ells mateixos decidisquen a quins projectes volen destinar els diners que, des que disposem, el pressupost del que disposem en el Consell de Medi Ambient. Uh-huh. I de manera autònoma cada entitat pues, decidís quin projecte vol presentar. Això després passa per una comissió de puntuació en què es fan unes avaluacions amb uns criteris ja predeterminats i a partir d'ahí pues, es concedís la subvenció. Vale. Aquest any, com bé has dit, han sigut dos les entitats que han proposat projectes, la Colla Ecologista d'Arrel, que habitualment sol presentar projectes perquè és una entitat que contínuament està en marxa, posant projectes en marxa, cada any diferencien el tipus de projectes que presenten, però és una entitat que treballa, té un treball continu, no?, en el que és la cura, tindre cura del medi ambient. Uh-huh. I després, una de les novetats és la Comunitat Energètica Local, que fa dos anys que forma part del Consell de Medi Ambient, i enguany pues, volíem fer potenciar una campanya de comunicació per a que la gent coneguera què és una comunitat energètica i com poder accedir a aquesta comunitat. I bueno, pues això són els dos projectes que han sigut beneficiats enguany. La Colla Ecologista L'Arrel ha rebut una puntuació de 40 punts, per tant, tenen un total de 5.700 euros que van a rebre per part de l'Ajuntament per a posar en marxa o subvencionar aquests projectes que ja tenen en marxa. Uh-huh. I la Comunitat Energètica, 3.285 euros dels diners que van demanar també, que han rebut 23 punts i van a posar en marxa pues, aquesta campanya, o que ja han posat en marxa, perquè jo ja he vist alguns vídeos que han promocionat i m'imagino que seguiran en aquesta campanya de comunicació.
1: Clar, estem parlant, tu ho has dit fa un moment, de dues entitats molt diferents en principi, perquè una té una trajectòria ecologista de molts anys i l'altra representa una manera relativament nova d'organitzar-se al voltant de l'energia. Què aporta cadascuna a les polítiques de sostenibilitat de la ciutat, Sallo?
0: Jo crec que les dues són molt necessàries, no? Cada una des de l'àmbit en què treballa. Pues, si la Colla Ecologista L'Arrel porta accions més vinculades, no?, a lo que són serres, barrancs i recuperació d'espècies, val? A més, des d'una vessant molt educativa, com ha sigut aquesta recuperació d'espècies ofegabous que han treballat en els col·legis, la creació de les bases per a aquestes espècies puguen anar reproduint-se, no? És un dels projectes que últimament han estat treballant, però també la recuperació de barrancs i altres elements naturals que ells porten en marxa. I la Comunitat Energètica, pues, sempre hem parlat d'eficiència energètica, no? És molt necessari treballar l'autoconsum a través dels diferents models que n'hi ha, i un dels models que nosaltres, a més, van canviar aquest sistema d'ajudes que abans eren a través de l'IBI per a l'autoconsum. Uh-huh. I precisament van fer aquesta modificació per a que les comunitats energètiques locals puguin accedir també a les ajudes a través d'una subvenció. Per què? Pues perquè al final una comunitat energètica dona unes facilitats que l'autoconsum, a lo millor tu a través de l'autoconsum no pots tindre. Yeah. Participar d'una comunitat vol dir estalviar unes despeses inicials que se reparteixen també entre les persones que van a fer ús d'aquesta energia, però a més facilita a totes aquestes zones que estaven en zones protegides i no podien posar-se plaques en la seva vivenda, pues que puguen accedir a una comunitat que a lo millor estigui ubicada en una altra part de la població. Uh-huh. Com veus, són dos entitats que no té res a veure en una qüestió en l'altra, però les dos treballen per una millora del medi ambient.
1: Uh-huh. 9.000 euros és el pressupost total de la convocatòria. És suficient per al tipus de projectes que voleu estimular, o hi ha marge perquè aquesta línia creixi en pròxims anys?
0: Bueno, en principi, jo crec que qualsevol pressupost que en aquests moments destinem a tindre cura del medi ambient sempre és insuficient, però també n'hi ha que tindre en compte en la capacitat de les associacions. No? Clar. Són associacions sense ànim de lucre, con lo qual sol ser persones que destinen el seu temps d'una manera voluntària i moltes vegades no poden assumir projectes més ambiciosos perquè no disposen del personal necessari per a dedicar-se, de dedicar-lo a la gestió dels projectes que porten. Però és de veres que, i això no he de negar-ho, que sempre és insuficient, no? Quan més sucre, més dos, diem, no? Pues, ells també reclamen moltes vegades que si destinem més diners, pues possiblement ells també puguen ampliar el número de projectes que tenen en marxa o inclús a lo millor destinar personal a un temps pues, un temps concret a poder ajudar-los en la gestió d'aquests projectes. Nosaltres atenem les peticions que ells ens fan i de moment, pues, tots els anys la subvenció que hem tret pràcticament mai s'havia consumit en la seva totalitat i ara sí que estem ja en una tendència en què ja n'hi ha més entitats que estan sumant-se a presentar projectes.
1: T'anava a dir això, no sé si trobàveu a faltar més entitats presentant projectes.
0: Jo crec que sí, perquè al final el que ens agradaria és que aquesta mateixa diversitat que està representada en el Consell de Medi Ambient, pues que n'hi hagueren projectes més en més diversitat, no? Però com t'he dit, la majoria d'entitats que n'hi ha són entitats molt xicotetes, sense ànim de lucre, amb poc personal i que treballa de manera voluntària, con lo qual una subvenció te dona major autonomia però te dificulta més la gestió de la pròpia subvenció. Nosaltres tenim una segona línia també de despesa en el que és el Consell de Medi Ambient, que és el cànon que destinem tots els anys, i aquesta línia és més fàcil perquè és l'Ajuntament qui contrata el projecte i per tant el desenvolupa l'Ajuntament, i n'hi ha entitats que utilitzen i sabia perquè resulta més fàcil, com ha sigut, per exemple, tot l'any que hem fet per a celebrar els 15 anys de l'Associació d'Amics i Amigues del Poclar, que han anat per aquesta altra via. Des de l'Ajuntament intentem estar al costat, però ja sabeu les dificultats pues, que moltes vegades tenen les associacions i més si són menudes.
1: Clar. I un dubte que tinc jo, una vegada que concedis les ajudes, l'Ajuntament fiscalitza d'alguna manera, comprova d'alguna manera que els diners s'acaben destinant-se al projecte pel qual s'han concedit?
0: Sí, clar, ells han de presentar d'entrada una declaració responsable, no?, de que van a complir en totes les obligacions que tenen per a justificar aquesta subvenció, i després han de justificar pues, en les despeses que tenen, no?, en factures i això. Però com t'he dit, el model de subvenció és un model que requereix un poc més d'implicació per part de l'associació, perquè tu has de justificar, són diners públics,
1: diners,
0: has de...
1: Clar, clar.
0: Exacte, has de certificar que aquests diners te'ls estàs gastant en el que has dit, val? I per tant, sí, les administracions tenen molta fiscalització de tots els diners públics que eixen dels ajuntaments. Això algunes vegades n'hi ha associacions que es queixen, no?, perquè suposo pues, feina, però no podem fer-ho d'una altra manera perquè nosaltres aquesta exigència també la tenim.
1: Clar.
0: Com a polítics.
1: I ja per acabar, Sayo, nosaltres se m'ha assabentat d'aquesta resolució este matí. Quan se li notifica a l'associació en qüestió que va rebre aquesta subvenció?
0: Sí, doncs pues això ara mateix aquesta certificació ja s'envia a les associacions i elles ja signen si accepten o no l'ajuda, que normalment és que sí, perquè si tu l'has demanada és perquè la necessites, i ja ells normalment durant el període en què ells ja ens diuen el projecte que van a presentar, nosaltres els diem el període que tenen per a poder realitzar les activitats, ells ja van contant-nos coses i ja van mostrar-nos la feina que estan fent.
1: Jo he de dir-te, t'ho dic, perquè se m'ha avançat, la ràdio s'ha avançat i ja ha comunicat a una de les dues associacions que rebrà, si vol, eixa subvenció. Estem parlant del Jordi Sarriol, president de la comunitat
0: energètica.
1: I quan he parlat amb ell este matí, dic, bueno, Jordi, enhorabona que tenia una subvenció. Hosti, no m'han notificat res, no, la ràdio és aixina, l'exclusiva, la ràdio és aixina.
0: Bueno, saps què passa? Que jo, efectivament, a mi m'agrada primer comunicar-li-ho a ells, i dir-lo, però és que no he tingut temps humà de poder fer-ho, perquè m'està complicat una qüestió este matí i això, però bueno, en qualsevol cas, per escrit la comunicació ja està feta, només hem d'acceptar-la i ja està.
1: I que a mi m'agrada donar bones notícies, allò de tant en tant en la ràdio, saps? I jo sóc el portador de bones notícies, no està mal fer-ho, saps? No està mal.
0: Està molt bé.
1: Sallo Gandia, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, adéu.
0: Perfecte, adéu.

d'Ontinyent se n'anem a Bocairent. Per què dic això? Perquè, mireu, dissabte hi haurà gent passejant per Bocairent, mirant carrers, places, portes o racons que probablement t'ha vist centenars de vegades. Però esta vegada haurà de mirar-los d'una altra manera. La Marató de Fotografia Jove de Bocairent arriba a l'onzena edició amb una proposta senzilla. Els participants descobriran el tema a les 10:30 del matí i a partir d'aquest moment tindran només unes hores per buscar pel municipi les tres fotografies amb què entraran a concurs. Sense preparar-les abans, sense saber que hauran de buscar. Anem a veure i a explicar millor això. Sergio Gandia, regidor d'Infància, Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Bocairent, i crec que ja ens escolta. Sergio, què tal? Molt bon dia. No, doncs pareix que no està escoltant. Anem a intentar connectar de nou.

0: Una del migdia, 8 minuts. Continuem en directe en este Hoy por Hoy on Tinyent Live d'Albaida, 7 de setembre de 2026. La història d'un poble no està només en els arxius, en els llibres o en les grans dates. També està en coses molt més menudes. En com jugaven al carrer, en una faena que ja no existeix, en una festa, en una expressió o en allò que passava cada dia i que ningú va pensar que algun dia caldria deixar per escrit. A Fontanars dels Alforins han decidit buscar precisament eixos records, coincidint amb la commemoració l'any que ve del centenari de la Constitució del municipi. El projecte acabarà convertit en un llibre participatiu i té un títol que ja és tota una invitació a recordar. Te'n recordes quan el burro feia cordes? La iniciativa l'ha presentat un grup de persones del poble i Tomàs Bordera és, podem dir, el portaveu d'eixe grup de persones. Crec que s'està escoltant. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Què tal? Com estàs? Benvingut al programa. Vull començar, Tomàs, pel títol, perquè, clar, és impossible passar-lo per alt. Conta'ns això de quan el burro feia cordes.
1: Sí, això és una d'aquestes frases en retruc de quan la nostra infància era molt habitual que algú dia una cosa i hi havia un retruc. I a la frase de te'n recordes, aleshores sempre hi ha algú per allà darrere, quan el burro feia cordes, i ho hem pres com a títol del projecte. Mm-hmm. Serà el títol del llibre.
0: I que ens agrada molt, ens agrada moltíssim. Però vull quedar al principi. Com naix este grup, com naix, a més, dins del grup, la idea de començar a buscar estos records i convertir-los en un llibre?
1: Sí, és un projecte, és una iniciativa de l'amic Guillem, de Guillem Gin, uh-huh. El foriner, ja que dir-ho.
0: Sí.
1: I la proposta és que en base a una fotografia d'època de totes aquelles persones nascut entre els anys 40 i 70, uh-huh. entre 1940 i 1975 aproximadament, uh-huh. en base a una fotografia, i aquesta fotografia suggereix uns records i aquests records podem parlar des de les faenes del camp, la vida quotidiana, les festes, qualsevol aspecte de la vida quotidiana. Uh-huh. I que les persones, cada persona, en base a una fotografia, plasme la seva memòria per escrit, i tot això ho editem i li donem forma de llibre. És una, la participació coral és lo més interessant del projecte.
0: I per què penseu que és important fer-ho ara? Més enllà del centenari, vull dir, no sé si teniu por que hi ha records que corren el risc de desaparèixer si no els arrepleguem ja.
1: No, a veure, el que hagi vingut a coincidir en el centenari ha sigut una coincidència perquè el projecte és anterior.
0: Hi ha que dir que
1: el projecte, la concepció del projecte, té com a poc 3 anys.
0: Val.
1: El que passa és que és allò de això hem d'anar madurant-ho, hem d'anar fent, hem d'anar a veure quan es comencem, i quan hem vingut a llançar-ho ha vingut a coincidir en el centenari. I aquest temps pues pareix que va formar part, però no, o sigui, inicialment no s'ha concebut com a part de les accions del centenari, però ha vingut a coincidir.
0: Sinó que ha coincidit, i moltes vegades es fan projectes i apareix eixa retruc, com tu deies, també, eixa coincidència, eixa carambola, i és el moment de fer-ho i de posar-ho en marxa, encara que porteu 3 anys ja treballant en això. Ho has dit tu, no?, que heu posat especialment el focus en persones que van ser xiquets i xiquetes entre els anys 40 i els 70, aproximadament. Per què eixa generació?
1: Perquè a veure, el canvi ja és una realitat. Ja. O sigui, estem en una altra era. Clar. Estem en l'era digital i, aleshores, hi ha molta gent molta de la gent nascuda en aquesta època s'ha quedat ens hem quedat despenjats de l'era digital. Uh-huh. Nosaltres no som natius de l'era digital. Nosaltres encara som de llegir en paper. I aleshores sí que els natius de l'era digital sí que de quan se sorprenen de llegir coses que han passat fa 4 dies i es causa sorpresa voler plasmar per escrit en paper una història d'un succeït de fa 30 anys. Clar. Aleshores, hem pensat que valia la pena que la gent fera... I molta gent que segurament no es decidís que no porta un diari, que no es decidís a prendre quatre notes, mm-hmm. però que sí que t'assentes a parlar en ella i els posa a contar... Oh, però si això pues no van passar, si n'hi és que n'hi ha per escriure un llibre i parles en un altre, si és que n'hi ha per escriure un llibre, pues anem a escriure-lo entre tots. Anem a juntar els records de molta gent, de quanta més millor, i per xicotetes engrunes de memòria que pareguen, però entre tots anem a fer memòria col·lectiva.
0: Clar, mira, això és molt interessant, però jo t'anava a preguntar o t'anava a fer una reflexió, perquè segur que hi haurà algú escoltant-nos ara que pense, a veure, jo no tinc res molt així, molt important per a contar, però potser és precisament aquesta vida aparentment normal la que més interessa conservar, potser?
1: Sí, clar. A veure, és que qualsevol cosa, l'apreciació subjectiva tendeix a menysprear i a infravalorar les coses. I en canvi, les coses aparentment insignificants, en el pas del temps, adquireixen rellevància. I d'això es tracta.
0: Uh-huh. Però posa'm algun exemple. Vull dir, perquè clar, no busqueu la gran història de Fontanar, sinó records molt més quotidians. Quin tipus de coses espereu que vos conti la gent?
1: Pues, segurament algú contarà com era viure en una casa de camp. Com era viure en una casa de camp en la que no hi havia llum elèctrica, en la que no hi havia aigua corrent, en què o pastaves pa tindre pa dos voltes a la setmana o esperaves a que vinguera el panader a repartir, que repartia dos voltes a la setmana. En una vida en què no és que es vivia mal, és que la vida era aixina, que no té res que veure en el confort al que estem acostumats. Estem acostumats a una vida molt còmoda i molt confortable en l'actualitat, sí. En tots els serveis urbanístics i de tot tipus, i clar, que algú el conte com es vivia en el camp, en una casa en què el que avui tenim per una necessitat bàsica, com és l'aigua corrent, uh-huh. o la llum elèctrica, no existia, se'n recordeu de l'apagó i se de fa... Pues és que l'apagó...
0: Era diari, no? Clar,
1: és que no hi havia apagó perquè no hi havia llum elèctrica i viure en aquelles condicions era una altra manera de viure.
0: Uh-huh. No sé d'aquesta la teua història, no, Tomàs? M'estàs contant la teua història o no?
1: Sí, en part, sí.
0: Ah, va, jo dic... Sí, jo dic, és que em sona com de... Ui, me l'està contant moltes dades, no?
1: Clar, és que és com hem viscut, és el que hem conegut, clar.
0: Clar, clar, clar. Perquè la gent no s'assuste. Clar, demaneu textos relativament breus, d'entre 300 i 500 paraules, però...
1: Sí, però... Això va ser un foli per una cara, o tres quarts de foli, no és,
0: però
1: és molt més.
0: No és necessari saber escriure ni posar-se davant d'un full en blanc, vull dir...
1: No.
0: Història també vos la pot contar i vosaltres l'ajudareu a traslladar-la al paper, no? Com ho fareu,
1: això? Si algú diu, che, jo voldria participar en el projecte, però jo, és que això d'escriure a mi no m'atrevís, no passa res. Es posa en contacte amb nosaltres i nosaltres arrepleguem la història en mode entrevista i ho traslladem al paper.
0: Uh-huh. I també demaneu fotografies. Veritat, també voleu recuperar, sí, fotografies al costat de les paraules.
1: Sí, perquè el leitmotiv de cada relat serà una fotografia.
0: Molt bé.
1: O sigui, que cada fotografia, o sigui, és el record que el suggereix aquesta fotografia. Si aquesta fotografia, la persona que participa, si disposa d'ella, endavant. Ja té la meitat de la feina feta. Només té que plasmar en el paper què li suggereix aquella fotografia. Si no té la fotografia, nosaltres disponem d'un fons fotogràfic de recurs perquè se'n trie una... Mm-hmm. I la que més li agradi. I se la retirem perquè se la queda ell i a partir d'aquesta fotografia escriu el que li vinga a la ment.
0: Ja m'has fet abans posar-me un exemple d'històries que poden aparèixer en este llibre o que pot contar la gent, m'has fet un bosset així un poquet de la teua història. Però clar, si jo ara et dic, te'n recordes, i no val contestar quan el burro feia cordes, eh? Si jo et dic te'n recordes, quina és la primera imatge del Fontanars de la teua infància que et ve al cap, més enllà del que m'has contat?
1: Un poble en els carrers sense alquitranar, en el que, això sí, quan jo vaig començar a anar a l'escola era l'any que es posava en marxa la línia del transport escolar, perquè jo vivia en el camp. Mm-hmm. I aleshores el primer viatge a l'escola, pujar en aquell autobús, que jo no havia pujat mai en un vehicle a motor, quan jo tenia 6 anys, en aquella època començàvem a anar a escola en 6 anys, no com ara.
0: Sí. Sí.
1: I pujar en un autobús, que era una espècie així com mirada ara en perspectiva, no sé si de nau espacial, que era com una càpsula, pujaves allí dins d'una cosa que el transportava, passaves per uns camins que no havies passat mai i acabaves a la porta de l'escola, dius, això què és? Sí, sí.
0: Que bo això, que estàs dient. Quanta gent sou treballant en este grup per a fer tot això que esteu fent?
1: A veure, el grup, el nucli, sí, dur de treball som 3-4 persones, però ara, o sigui, hem fet a través del canal municipal del WhatsApp, hem llançat la convocatòria, l'acabem de llançar, i hi ha un termini d'inscripció fins al 9 d'octubre de les persones interessades. I a partir del 9 d'octubre ja es ficarem en contacte en les persones que s'han inscrit, l'inscripció és gratuïta, i ahir ja exposarem el modus operandi i anirem explicant com procedir, com fer la faena.
0: Val. Estava pensant jo...
1: I a partir d'ahir, a mesura que vagin lliurant-se els textos, pues això anirem corregint i anirem traslladant a la maqueta i anirem fent.
0: Clar, ahir, sí, sí. Si la gent participa, tindreu molta feina, perquè, clar, jo estava pensant que pot passar que dos persones recorden de manera diferent una mateixa història.
1: Sí.
0: Jo no sé si això vos interessa tal com cadascú la conserva, o intentareu també contrastar un poc els records i passar a l'any.
1: No. Els relats són subjectius.
0: Que bé.
1: I per això portem la firma de cada autor.
0: Que bé, que bé. Clar, perquè això pot passar. Jo tinc un record...
1: Cada autor o autora.
0: Clar, autor o autora. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Que bo. Ja determini fins al 9 d'octubre.
1: Sí, el termini d'inscripció és fins al 9 d'octubre.
0: Val, i a partir d'ahir, una vegada tingueu totes les persones participants, el següent pas és el que m'has explicat ja, no?
1: Sí, el següent pas és fer una reunió en totes les persones inscrites i posar damunt la taula el projecte i dir, bé, anem a concretar més, perquè ara pel canal municipal el que hem llançat és la idea, volem fer això. Uh-huh. Hem explicat superficialment què volem fer. Ja les persones inscrites que diuen jo vaig a participar, ja tenim que ficar-se a la feina.
0: I anem a parlar un poquet de futur, però molt poquet, que a mi no m'agrada molt. Anem a pensar, imagina't que, clar, ara este llibre, l'intenció és presentar-lo en el centenari, encara que no era la idea inicial, però ha coincidit. Però imagina't que este llibre sobreviu molts anys i que algú l'obliga en 2127, quan Fontanars celebra els 200 anys. Què t'agradaria que poguera entendre del poble de Huy i del que va ser gràcies a aquestes històries?
1: Pense que a mi m'hauria agradat, o a mi m'agradaria ara poder descobrir un manuscrit, un dietari del que algú haguera escrit fa 100 anys. Segur que algunes coses diria, ah sí, això ja ho sabia, però moltíssimes coses em resultarien una novetat. Clar. I llegirien molt d'interès. Jo crec que pot ser, qui ho pugui llegir-ho de 60 anys li pot causar la mateixa impressió. Tindré interès per conèixer com ha sigut la vida així en una determinada època.
0: I abans d'acabar, tornem al principi. Si algú ens està escoltant i durant esta conversa li ha vingut al cap una història que feia anys que no recordava, què ha de fer amb ella?
1: Ha d'entrar en el canal municipal de WhatsApp de l'Ajuntament de Fontanars i perquè ahir trobarà exposat el projecte i hi ha un enllaç per a inscriure's i trobarà la manera de ficar-se en contacte amb nosaltres.
0: Doncs perfecte, volíem tindre aquesta informació, volíem parlar amb tu i volíem contar a la gent què és el que esteu fent. Tomàs Bordera, moltíssimes gràcies, enhorabona per l'iniciativa i per el projecte i tant de bo tornar a parlar per a que ens conten algunes històries que apareixen en eixe llibre definitivament. Una abraçada molt forta.
1: Encantada, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adéu,
1: adéu, adéu. Adéu.

0: Veus? I estàvem parlant amb Tomàs Bordera de Fontanals Alforins, d'aquest projecte, d'aquest llibre amb fotografies, històries que volen recollir de la gent de Fontanars des dels anys 40 fins als anys 70. I ens contava, entre altres coses, Tomàs, que ell té una edat, o el grup de persones que ha posat en marxa aquest projecte té una edat que el digital pues, ja estan un poc desconnectats. I nosaltres hem parlat d'aquest projecte perquè ens encanta, i també ens encanta el digital. I també ens encanta, bueno, a lo millor no tant, però ens agrada la intel·ligència artificial, i per això tenim esta secció al programa cada dilluns, intel·ligència artificial per a tots els públics i perquè la gent que està escoltant ara, com per exemple Tomàs, que diu, no, jo estic desenganxat d'això. S'enganxa, a lo millor, se pot enganxar. Clara Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Necessitem que s'enganxe.
0: Veus? Si és que...
1: Perquè ara mateix...
0: Jo...
1: Què no porto IA?
0: Què no porto IA?
1: Ja.
0: Jo en mi ser.
1: Tu en tu ser, però la resta de coses cada vegada porten...
0: Tot.
1: Bueno, ja n'hi ha moltes coses que porten IA, però ara cada vegada més, i anem a escoltar-ho més. Aleshores, necessitem que tots estiguen super posats al dia. De fet, avui vinc a veure si tu estàs al dia. Perquè tinc un examen sorpresa.
0: Bé, doncs ja està, sí, el següent col·laborador. Gràcies, Clara. Aquesta és la meva intel·ligència, i no és artificial.
1: Té una gràcia per tirar-me de l'estudi. Doncs una gràcia. Bé, és un examen superfacilet.
0: Bueno.
1: És que la setmana passada, quan vam començar la temporada, jo vull saber si tu, l'any passat, escoltar-me, jo crec que m'escoltes, però sempre estaves atenció.
0: Escoltar sempre. Jo sempre escolto activa, sempre.
1: Correcte. Però a voltes no sé si sempre estaves atenció suficient.
0: Sí.
1: Jo crec que sí.
0: Sí.
1: I vull saber si has après alguna cosa. I vull que també comencem com un capítol zero, no?, d'esta secció, perquè jo crec que l'any passat, fa un any que vam començar, era un poc raro que n'hi haguera una secció en la ràdio d'intel·ligència artificial per a tots els públics.
0: No, ara no.
1: Jo, no? Ara ja no, però quan vam començar nosaltres, que vam ser super pioners.
0: Oh, pioners, sí. Com el tocadiscos. Vinga, va. Pioners.
1: Jo crec que... bueno, pues jo crec que l'any passat molta gent, quan començaven a escoltar intel·ligència artificial, li baixaven la veu a la ràdio, o passaven del tema...
0: Pues espere que no, i espere que ara tampoc.
1: No, jo tampoc. Però quan sentia parlar de la IA, com a que desconnectaven un poc, no? Ja. Dient, bé, això no m'interessa. Però és que en un any han canviat moltes coses, i ara sentim contínuament en les notícies, en la feina, al mòbil, a les aplicacions, que tot utilitza IA. I este espai està per a que la gent pues, entenga per què tot porta IA, entenga que cada vegada serà més els electrodomèstics que porten IA, les aplicacions que porten IA, perquè ara ja està passant, vull dir, quan Google el recalcula la ruta, és IA. Quan el rellotge... per satèl·lit i canvia l'hora i el diu quants passos portes i el medis qualsevol cosa, ja porto IA, vull dir, n'hi ha moltíssimes coses, i hem parlat de Netflix, hem parlat de la robot aspirador, cada vegada això serà més, vull dir, arribarà un moment que els electrodomèstics porten intel·ligència artificial serà algo normal i natural que veurem en uns mesos. Vull dir que la nevera, per exemple, les neveres que pues, si es donen compte que hem carregat de cerveses i fa calor fora, a lo millor canvien de temperatura per a que la cervesa estiga més...
0: Això ja passa, això ja passa. Ja passa això, ja passa. Jo no la tinc. Ja passa això.
1: Alguna n'hi haurà. La meua encara no, però...
0: Però és que la meua no fa això.
1: Però cada vegada, pues això, veurem aquest tipus de coses. No? Entonces, bueno, n'hi ha que fer entendre la gent que la IA pues, està ahí, que ja fa molt de temps que està, que el mòbil es desbloqueja en la nostra cara per algo, ¿vale? No és màgia.
0: Però guapos.
1: Ja. Saps què m'ha passat a mi aquest estiu?
0: Ja veuràs, que no te reconeixia.
1: Jo sempre vaig en...
0: Flequillet.
1: Flequillo. Saps com es diu en valencià?
0: Jo també, m'anava.
1: Serrell.
0: Serrell, sí.
1: Clar, sempre, però en estiu... Me el tira cap arrere, m'engomina el moño i el mòbil no em desbloqueja.
0: Hola.
1: Pues com quan portava mascareta, no? Pues el meu mòbil, vale, ja tant de tros de front, pues no desbloqueja.
0: I per què el meu mòbil, que jo vaig configurar això? Mira, ja que estàs així, vaig fer-te una pregunta. Vaig configurar això del reconeixement facial.
1: Sí.
0: Sense ulleres. Jo porto ulleres poques vegades, però porto ulleres per a llegir o quan grave coses i tal. I quan me poso les ulleres, me reconeix igual.
1: Sí, perquè les ulleres... consiguérem sí. que...
0: I les de sol també, eh?
1: Sí.
0: Ah, també.
1: Perquè, clar, ell el que fa és llegir-te la cara per punteig, no? Imagina't, 90.000 punteig estan llegir-te la cara. Si el poses les ulleres, sí, és un xicotet percentatge que no llig, vale? Que aconseguirem, no impacta, però està desbloquejant igual. Clar, dels 90.000, estic inventant el número, el meu front són com 80.000.
0: Ah, bueno, benvenida a mi vida. Ja. Però, ja, però moltes vegades em reconeixen ulleres i tal, i després estic al sofà tirat i agafo el telèfon perquè reconega i no em reconeix.
1: Ja, a mi a voltes també han passat.
0: Mal.
1: Mal.
0: Bueno, ja està.
1: Bueno, anem a l'examen.
0: Sí, per... Ui, sí, clar.
1: Vale.
0: Vinga, va.
1: És un examen de verdadero o fals.
0: Val.
1: Vale? La primera pregunta que vaig a fer-te, bueno, afirmació és... Una IA, si una IA em dona una resposta amb molta seguretat, significa que és certa.
0: Fals.
1: Fals. I com es diu quan s'enganya?
0: Que al·lucina.
1: Molt bé.
0: Pam!
1: 10 punts.
0: Anava a dir insults, eh? Com es diu quan falla, li dius de qualsevol cosa.
1: Puntazo.
0: Val.
1: 10 points. Vale. L'altra. La IA és un ordinador amb moltes i moltes dades, sí. Rotllo Google.
0: Sí.
1: No és un ordenador.
0: No és un ordenador, però...
1: Vale.
0: Bueno, de fet, es menja... Bueno, no m'ha deixat callar.
1: Que es menja?
0: No, es menja i beu.
1: Beu molta aigua.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, és una tecnologia, no és un ordenador en si, és una tecnologia amb milers i milers de dades.
0: Sí, però són
1: moltes dades. Bueno, ho ha fet enganyar. T'ha fet enganyar. La IA és sols ChatGPT.
0: No,
1: vale?
0: Fals.
1: Correcte. Bueno, pues, estes són com les tres primeres coses bàsiques que els nostres oients tenen que saber. La primera, que la IA és una tecnologia, vale? No és una...
0: Però ha provat o no?
1: Sí, clar.
0: Ah, val, si no, no sé si s'ha acabat de listar. Estava nerviós. Si ho veuràs ara, ara la pregunta és més llarga. Veuràs tu, que no me'n recordo.
1: No, ja està el test.
0: Ah, val,
1: era
0: gràcies.
1: Un minitest.
0: Ah, ja està, ja està.
1: Ja està, si jo sabia que l'havies d'aprovar, però...
0: Jo em poso molt nerviós. No?
1: Jo sé quan arribes a classe i dient... Examen sorpresa. Sí, que mal ho passava.
0: No, jo hi diria, la sorpresa però te la vas a llevar, la sorpresa te la vas a llevar tu.
1: Una en blanco. No, no, pues igual. Bueno, pues lo primer. La IA és una tecnologia, ¿vale? No és ningú que està pensant, ni un ordinador, ni una màquina. Funciona perquè s'ha entrenat aquesta tecnologia amb milers i milers de dades, milers d'informació, i és capaç de generar respostes quan li demanem alguna cosa. Diu d'una manera molt simple, analitza una quantitat enorme de dades i intenta donar-nos sempre una resposta que considere adequada a la nostra pregunta, ¿vale?
0: Val.
1: Quan la pregunta més genèrica i més informació n'hi hagi, més acertarà. Quan la pregunta siga més específica i menys dades hi hagi en internet o en els seus servidors, més pot fallar, ¿vale? La segona, arrel d'això, és que no és perfecte. De fet, una de les coses més importants que hem d'entendre és que és, la IA és probabilística, no determinista. Això significa que no és com una calculadora de 2 més 2, són 4,
0: va.
1: ¿Vale? A vegades s'equivoca i a més ho fa en mogolló de seguretat que ho teu diu i tu pues, te ho creus. Té tendència a contestar encara que no estiga completament segura i això provoca, el que tu has dit, les al·lucinacions, i es diuen aixina. I és que s'inventa les dades.
0: I tu li dius que s'ha equivocat i diu, ah, sí, tens raó, m'he colat. Hosti, si tinc raó, per què t'has colat?
1: Perquè ella el que vol és contestar.
0: Ja, sempre, sempre.
1: És respondre.
0: Sí, l'última la darà.

0: errores. Vale? Entonces, precís, per favor, que les persones humanes, que encara tenim un poc més de trellat, revisem el que ens ha dit la IA. I per l'última, aquell dia, era la de si només està ChatGPT. No, ChatGPT és la més famosa, perquè és la que millor de marketing va fer de totes, però al mateix temps van eixir altres. No només va eixir ChatGPT, va eixir Copilot, va eixir Gemini, que és la de Google, van eixir moltes. I ara mateixa, aquesta intel·ligència artificial la podem trobar en el WhatsApp, la boleta aquesta que ens persegueix tot el rato en el WhatsApp i en milers d'aplicacions. ¿Vale? La IA ens serveix, parlem d'IAG, intel·ligència artificial generativa. Què vol dir? Que genera. Genera textos, genera imatges, presentacions, informes, vídeos, i ens ajuda també a analitzar informació. ¿Vale? Hasta ahí tot clar.
1: Totalment clar. Crec.
0: Vale.
1: Sí, clar, totalment clar.
0: Sí. Vale. I com el dia abans, ara tot, l'aspiradora, el robot, el Netflix, el telèfon, tot.
1: L'algoritme és IA.
0: Correcte.
1: Vale.
0: Molt bé, Tom, sí. Seria porta intel·ligència artificial per a oferir-te el que pot semblar-se més als teus gustos, ¿vale?
1: No, però... si jo t'escolté, Jo poso molta atenció, però, clar, apareixen preguntes que...
0: Claro, mira, quan el correu electrònic, per exemple, detecta que tens un spam... Ahí sí. Ni ahí
1: ya. Bueno, que también falla a veces.
0: Sí, pero evidentemente, pero sí, claro, la tecnología siempre falla. Puede fallar en las personas
1: también. Claro, si sí.
0: Cuando haces una foto en el móvil y la cámara identifica les cares, por ejemplo, ¿vale? Les cares y te apropa o el tayuña, ¿vale? Ahí darrere n'hi ha IA. O, por ejemplo, cuando agarres el móvil, a voltes, si tens un iPhone, a voltes no el diu, tantes persones en esta foto... Perdona. El teu fill, per exemple, no detecta fa un grup de fotos en la careta d'ell?
1: Vaig a fer com la IA, sí. Però t'ha contestat sense saber-ho.
0: Vale, les fotos,
1: sí.
0: El telèfon identifica les cares.
1: Ah, sí.
0: Quan tu entres a la galeria, Miguel, entra a la galeria IA.
1: Sí, ja estic.
0: Entres a la galeria.
1: Sí.
0: I ahí moltes voltes el diu que n'hi ha tantes... en aquestes fotos apareix Pau, en aquestes fotos apareix Miguel Valls.
1: Pues no.
0: Detecta
1: però,
0: les
1: bueno,
0: cares.
1: Si tu dius que sí, ja està. Però sí, sí, que bueno, estarà segur, que això sí.
0: Quan compres per internet,
1: sí.
0: Quan el banc detecta un moviment estrany en la targeta, els sistemes antifrau, per exemple, busquen patrons anormals i fan per IA. De què el rius?
1: No, la targeta.
0: Targeta.
1: No, la targeta, la targeta.
0: Bueno, i una de les coses que tenim que tindre en compte, i ja tu t'has avançat, és que quan utilitzem la intel·ligència artificial n'hi ha que utilitzar-la amb cabet.
1: Ah, clar, per supost, sempre.
0: Perquè no es tracta d'utilitzar-la per a qualsevol cosa, ni de compartir informació sensible sense pensar, ¿vale? Com qualsevol tecnologia, consumir recursos, i cal utilitzar-la amb criteri. I ja vam tindre l'any passat a un expert que ens va parlar de la quantitat d'aigua que consumeixen...
1: Important. A més, va ser perquè un oient es va posar sobre la pista de, per favor, pregunta-li a Clara el tema de l'aigua, perquè és una barbaritat, i efectivament és una barbaritat.
0: Sí, correcte,
1: estem
0: però...
1: D'acord.
0: Estem d'acord, per això n'hi ha que utilitzar-la en cap i no... crea un vídeo de xorraes o preguntar-li qualsevol cosa quan a lo millor Google també el contesta.
1: Pues per això jo crec que ara tot el món que està en ChatGPT en aquesta intel·ligència artificial que pregunta tot, absolutament tot,
0: sí?
1: és tot. És, el blau pega en el negre? No. Per què li preguntes al ChatGPT?
0: Ja.
1: Saps com te dic?
0: Perquè
1: això
0: no
1: són xorraes.
0: I això són xorraes.
1: Bueno, pues es que el teu criteri està matant el planeta.
0: Que frase més tuiteable.
1: T'ha paregut o què?
0: Xeable. Ara no sé com es diu en X. Tuiteable m'agrada més.
1: Tuiteable, ja.
0: A veure, no només la IA utilitza estos recursos, no utilitza només la IA, ja vam parlar en ell que el fet de tindre documents en la nube, correus electrònics, tot gasta aigua perquè n'hi ha que
1: necessita l'energia i necessita refrigerar
0: i ses màquines. Entonces jo vull que es gaste entrellat. I el que anem a veure durant aquestes setmanes, i ja m'ho van comentar la setmana passada, anem a parlar en experts de, per exemple, com la utilitzen la IA... en la universitat. Si la deixen gastar, ara, per exemple, n'hi ha molts instituts que estan prohibint-la, ¿vale?
1: Sí.

0: Per què? Perquè volen que la gent sàpiga buscar d'altra forma, tinga criteri, utilitze, correcte, no directament fent-li la pregunta a la intel·ligència artificial. I només dir-te que no és una moda passatgera, és que anem a trobar-se cada vegada ja en tot, és que el del bloquejar la cara, el tot, entonces tenim que acostumbrar-se ja a que la gent escolte, que tot porta IA, que després acostumarem, igual que no és que ese cotxe porta internet, no? O pues és que d'ací uns anys, bueno, els cotxes ja porten IA, però tot portarà IA i ja no se'n serà tan estrany escoltar-ho.
1: Pues estic d'acord que això ja està passant, no és que passarà, això ja està passant, i per això tenim esta secció, que també estava pensant que este cap de setmana que jo he estat amb el xiquet del seu aniversari, jo he jugat amb el meu fill bàsicament a quatre coses que no tenen IA. A lo millor s'han fet tenia, però no tenen IA. I estic molt content i molt orgullós.
0: Com per exemple?
1: Com per exemple un joc de cartes.
0: Molt bé.
1: Un joc de cartes, de preguntes i de donar paraules en una lletra, etc. Bueno, com es diu? És que no me'n recordo.
0: Imants? Uns imants?
1: No, imants no. Bueno, dona igual. Unes pistoletes d'estes de Nerf, de tal, que quasi mi... saps?
0: Trago un ull.
1: Se m'emporta un ull per davant. Però res d'això, saps? Ja. Estic molt content.
0: Este estiu jo he jugat a l'Scrabble. O Scrabble, com es diga?
1: Scrabble.
0: Però Scrabble.
1: Però això,
0: encara hi ha esperança. I gent de 20 anys que no havia jugat en la vida, un diumenge per la... Bueno, no... un dia que plovia, un dia altre dia que no hi havia internet, i després ja de sense... hi havia internet i els xavals tenien el mòbil i dient, tornem a jugar? Això és superguai.
1: Molt bé. Doncs està la IA i també està el moment de no IA, que de moment no tot, moltes coses sí, vaig a buscar la nevera, però altres encara no. Clara Soler, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Entrem en la recta final del programa de avui. Anem a parlar de festes. I normalment quan escoltem parlar d'un fester exemplar, jo crec que és fàcil imaginar una persona amb dècades de festa a l'esquena. Però enguany, la societat de festers ha decidit mirar cap a un altre lloc. El fester exemplar de 2026 té només 15 anys. És el Modàver. Participa en tot allò que pot. Ha passat per totes les edicions de l'Escoleta de Caps d'Esquadra i, curiosament, no venia d'una família amb tradició festera, pareixer. Es diu Jordi Navarro Mollà i dissabte va rebre el reconeixement durant la gala de Fi de Festes i ja ens escolta. Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots.
0: Enhorabona, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Clar, és que 15 anys i fester exemplar. Clar, quan tingues 40, què passarà, Jordi?
1: Pues no ho sabem, però ha estat un reconeixement pues molt important per a mi.
0: Clar. Jo no sé si això ho saps abans, te vas assabentar el mateix dia de la gala. Com va ser això?
1: Doncs jo no sabia res. La meva família i els meus amics ho tenien molt ben guardat.
0: Amagat, eh?
1: Amagat. I en el mateix moment, quan van començar a dir, jo dic, pues, este xiquet en sona.
0: No sé per què ese xiquet en sona. Sí. Clar, què significa això per a tu? Perquè, clar, la paraula exemplar amb 15 anys imposa un poc, no sé, o què?
1: Sí, és un reconeixement que imposa en el primer moment en el que t'ho diuen. Penses, això és una cosa de persones que porten més temps en la festa, que són més veterans, i sí que imposa un poc al principi, però molt bé, la veritat que estic molt content.
0: Clar, jo estava llegint la història, i si no m'enganye, la teva història, hi ha una cosa curiosa, i és que a casa no hi havia una tradició festera que et portara directament a una comparsa, no? D'on et ve a tu esta afició?
1: Doncs esta afició no ha sigut una cosa que vinguera directa de la meva família.
0: Clar.
1: Doncs ve més dels meus avis que d'altra cosa i de mi. O sigui, he sigut jo el que s'ha aficionat a les festes.
0: Per què els Almogàvers?
1: Doncs tenim un amic en la comparsa, sí. I des del primer moment ens va animar. Jo també tinc amics ahir en la comparsa que venen en mi escola i tot. I des del primer moment em van animar i jo dic, pues, Almogàver. Jo vull ser Almogàver.
0: Clar, este guardó és per a una persona que en principi pues, participa i molt de la festa, que no és només exigir quan arriben els dies grans, no? Tu en este cas, segons la societat de festers, has anat a xerrades, a exposicions, a concerts, a reunions. Què trobes ahí que t'interessa tant?
1: Doncs tots aquests actes, com m'agrada tant la festa, a mi m'agrada informar-me i aprendre més en un futur, pues, saber més de la festa. I com m'agrada tant, pues, a tots els actes que trobo que no estan en la Setmana Gran, que no són actes aixina que va molta gent, pues, m'agrada anar i enterar-me de tot el que passa allí en la festa.
0: T'ha dit alguna persona que porta molts anys en la festa que potser tu ja sàpigues més coses de la festa que ell o ella?
1: Pues sí que m'ho han dit a alguna persona que sé moltes coses i que ha après moltes coses en el poquet temps que duc en la comparsa. Tampoc duc molt de temps.
0: Quant de temps portes?
1: 4 anys. 4 anys ha fet esta creua.
0: Ostres, és que és increïble, clar. És que estem parlant d'una persona de 15 anys que en 4 anys ja és fester exemplar. Clar, imagina't, pues, això que t'han dit, més d'una persona t'ha dit això, no? Que saps molt de la festa més que ella o que ell. Clar, és normal. Què t'agrada més a tu, eixir a desfilar o tot el que passa durant l'any? Quan pràcticament ningú està mirant això que parlem abans.
1: Doncs el moment de desfilar és molt bonic perquè estàs en els amics i en la teua esquadra que t'apoya, tota la comparsa, s'ho passem molt bé, però la resta de l'any també hi ha molta feina i no tot el món sap que existís aquest treball. i que està darrere. Entonces, m'agrada participar de les dues formes. Són formes diferents, però es disfruten les dues.
0: Clar, és que estava pensant també que tu pots contar-nos una cosa que els adults o als adults ens costa més saber, que és com veuen les festes de moros i cristians els joves de la teua edat. Els interessen les festes tant com de vegades pensem o no? Com és això?
1: A veure, jo penso que en aquestes edats tan tempranes hi ha un interès i és molt més gran del que es pensa la gent major, perquè els joves de la meva edat no solem anar a actes, així com dir, més importants.
0: Clar.
1: Però sí que ens agrada participar i tenim un sentiment fester molt gran. Uh-huh. Encara que no ho parega, ens agrada molt la festa i ens agrada disfrutar-la i fer-la gran.
0: Però imagina que tu també tindràs amics que no són festers, no? O tots són festers?
1: No tots són festers, però sí que els agrada la festa i sí que els agradaria en un futur apuntar-se i formar part d'alguna comparsa i participar en els diferents actes que organitzen en les festes.
0: Uh-huh. Clar, la Societat de Festers ha explicat que amb la teua elecció ha volgut fer també una aposta de futur. Jo crec que és clar, no? Tu tens 15 anys. Jo no sé si preguntar-te això, però t'ho vaig a preguntar. Què canviaries de la festa que has rebut dels majors i que no tocaries mai? Per exemple, què canviaries i què no tocaries mai?
1: A veure, aixina de no tocar mai, els actes que estan organitzats avui en dia, jo penso que estan molt bé i hi ha molta feina per organitzar-los i tractar-los d'una manera ordenada. Uh-huh. Entonces, de com està organitzat i tot, no canviaria res. A l'hora de el problema que tenim en l'entrada, que també no vull obrir un meló, però...
0: És un meló sí. Que ja està obert, eh? Ja ho saps, que ja està obert.
1: Sí, pues això és l'únic que hi ha... Que estan pegant-li ja una volta a la Societat de Festers, sí. I ahí està el punt de mira.
0: Uh-huh. Clar, precisament per ser tan jove, tens per davant moltes festes, molts anys. Hi ha algun lloc que somies ocupar algun dia? No sé, cap d'esquadra, primer tro, un càrrec... Conta'm.
1: Doncs cap d'esquadra sí que forma part de la meva esquadra, sí. Que sí que sóc el cap d'esquadra, i en tots els sopars, quan puc participar, en seguida agafo la meva llança i en seguida en la banda a participar.
0: Uh-huh. Però t'agradaria fer algun càrrec, tindre algun càrrec en algun moment o com?
1: Així com a càrrec més important en la festa, agradar-me sí, si es donara el moment i estem tots i tots a una, jo sí que em faria abans, sí que em faria il·lusió.
0: Què t'han dit els teus pares, que té de la teua família, d'este guardó?
1: Doncs estan molt orgullosos, no... Bueno, ells sí que ho sabien abans.
0: Bueno, ja, clar, però
1: què t'han dit? I han sabut guardar-ho. M'han dit que estan molt orgullosos, que no se ho esperaven, i mira, que continue treballant per la festa, que la fem gran tots. Uh-huh.
0: Però clar, imagina que la teua intenció és continuar treballant i molt per la festa, imagina.
1: Clar, això m'agradaria continuar i poder afegir noves idees... Per un futur, per la festa que continue i tot això.
0: Doncs Jordi Navarro, no t'anem a molestar més. Volíem donar-te l'enhorabona en directe al programa, a la ràdio, perquè la gent sapiguera que hi ha un xaval de 15 anys que enguany ha sigut triat com a fester exemplar de les festes de moros i cristians d'Ontinyent 2026. Enhorabona una vegada més. I ara a continuar vivint per a la festa o de la festa. Ja no ho tinc molt clar, però a continuar gaudint també de lo que és la festa. Una abraçada molt forta, Jordi.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Doncs ahí estava el protagonista, l'últim protagonista d'este dilluns 7 de setembre de 2026, Jordi Navarro Mollà, fester exemplar 2026. Arribem a les 2, 6 hores, arriba a hora 14, amb tota la informació nacional i internacional, i després la de proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda, a mi 6 hores 14 on tinguem Vall del Baida. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:20 amb una nova edició de l'Oi por Oi on tinguem Vall del Baida. I recordeu, sigueu bones persones. Adeu, fins demà.

0: Tomás Marín.
1: I comencem parlant de l'Ontinyó 1931. Ha començat la Lliga amb aquesta derrota 2-1 davant el Roda. Els blanquinegres van fallar un penal. I tot i retallar distàncies amb un gol en pròpia porta en el minut 95, va xiular l'àrbitre al final després del gol. No es va poder rescatar cap punt en un partit on, sincerament, pareix que parlem de l'Ontinyó de l'any passat en relació a lo que és les sensacions de crear tantes ocasions i de no clavar gol. Eficàcia. Primer partit de temporada. No cremem la falla. No cremem. I jo el primer, que sí que és de veres que el sufre s'ha rebaixat un poquet. S'ha rebaixat un poquet, però bueno, que queda molta feina per fer. És la primera jornada de competició. Clar està que darrere de l'1-2 i este diumenge davant l'Atlético Saguntino és un partit important per a l'equip i també per al club. Per al club. Que la setmana passada van fer l'anunci de 500 socis, Que volen fregar els 1.000. Volen fregar els 1.000. És a dir, que ja que renovar o comprar el seu abonament de cara a esta temporada, que anem a tindre alegries, estic seguríssim, plena confiança en este equip, encara que el primer partit s'ha finalitzat amb derrota. No cremen la falla, per favor. I més, escoltant aquestes declaracions postpartit de Rubén Sanz, entrenador de l'Ontinyó 1931.
2: Creo que hemos hecho muchísimas cosas bien. Hemos sido infinitamente mejores en cuanto a ese momento con balón que ellos. Un balón parado que concedemos en la primera parte y luego, bueno, una acción que no debería haber subido, fallamos un penalti que encima es roja y no sacan tarjeta roja. No es por poner excusas, pero bueno, el equipo ha hecho cosas muy, muy bien. Creo que hemos sido mejor en todo y el resultado para mí no es real. O sea, ese 2-1 de 10 partidos que juegas, vamos, te llevas 7-8 seguro. No ha sido así, a seguir trabajando, tenemos muchas cosas que mejorar, jornada 1, vamos, no hay que alarmarse ni mucho menos, el equipo, ya te digo, jugando así, ganará muy pronto.
1: Res, esta semana, a chutar la portería y ya está, no llames. Y partits així van a haver moltíssims al llarg de la temporada, quan més millor. Tot ja que dir-ho. Setmana de nou de competició, en aquesta tercera federació. Al igual este match neta, però en aquest cas un poc més perillós el que ens ha passat, perquè anàvem guanyant 0-1 i en el minut 82-83 de partit, doncs, es van acabar i aquest segon gol, que va ser la sentència, però una geneta que va estar molt bé, però que va pecar en el que fa als errors, perquè sabem massa bé que marquen la diferència en aquesta categoria. Errors que van fer que finalitzar aquest partit 1-2. Després escoltarem a Pablo Carbonell per a que es conte quines sensacions té el cos tècnic després de d'aquest partit. Allí a Comunitat les sensacions tampoc són bones, perquè el Benigànim va caure a casa davant un equip que acabava de pujar de primera valenciana, que és l'Almoradí, 0-1. I en l'autonòmica valenta sí que és de veres que va caure el Deportivo Ontinyent femení, que si mirem el calendari, mirem l'hemeroteca, feia la vida que no perdia un partit en competició lliguera, però va caure 3-4 davant el Llevant, de la filial del Llevant, que és un d'equips més potents de la categoria, d'esta autonòmica valenta en el debut. Bona cara de les de Carlos Ferrero. Tant de bon el pròxim partit puguem aconseguir ixa primera victòria a Casagos de Maria Sánchez i de Carla Nadal. Dos de Maria i uno de Carla. I a la primera valenciana sí que ve el batiburri de sensacions, perquè el Llutxent sí que és de veres que havia tingut una pretemporada molt fluixa, però pareix ser que l'ha oblidat de seguida, perquè va guanyar maneta 5-1 davant el GMC. L'Olleria va caure per 0-4 davant l'Alcúdia. 0-4, en l'estrena de José Enrique Lluc al capdavant de l'equip en Lliga. 0-4. No agrada gens este resultat. I el Deportivo Ontinyent va caure 1-3 davant de Promeses Sueca. El Promeses Sueca és un autèntic equipàs, cal tindre-ho en compte. Caldrà lluitar i pensar en este cap de setmana. Borrón i cuenta nova per a molts equips, és que no hi ha més. Per altra banda, avui tenim un partit de pretemporada. El Bocairen disputa avui el seu últim amistós davant el filial del Rayo Vence. Serà a les 8 de la vesprada al municipal de Bocairen, també entrada gratuïta. I pel que fa a la resta d'equips, tant de segona com de tercera valenciana, el Bocairen jugarà en el grup 5è contra equips com el Carlet, Apolo, Alcudia Crespins, Atlético Cheia, Castellar o Liberal Pobles del Sud, Olimpiakos Alcàcer, Càrcer, Sedaví, Canals, Alcàsser, Joventut Picanya, Tous, Moixent, Ayorense, Alginet i Unió Benetússer Favara. I el lío ve així perquè anem a tindre dos grups diferents per a representants de la Vall d'Albaida en la tercera valenciana. En el grup 10 estan quasi tots. Ara es sorprendreu, però quasi tots. Tenim a la Hielo, l'Albaidens, el Cuiar Crespis B, Agna, Canals, Beniarrés, Montabernet, Navarrés, Font de la Figuera, Vallada, Geneta B, Agullent, Atlètic Muro, Alcoyano B, Esides, Caramanchel, Banyeres, Llosa i Quatretonda. Però així està la sorpresa, perquè en el grup 11 està el Castelló de les Gerres, que s'enfrontarà als equips de la Safor, com són els equips de la Ribera, l'Almoines, el Benifairó de la Vainina, el Berredrà, el Cullera B, Daimús, Beniopa, Safor, el Piles, el Rótova, el Simat, Villalonga, Unió Esportiva Xeracoixeresa, Miramar i el Club de Futbol Atlètic Conde. Així n'estan les coses, eh? Per als equips de la Vall d'Albaida en aquesta categoria. Recordar-los també que esta setmana és especial en el fet de que tenim partits d'equips de la Vall d'Albaida en la nostra Copa. El pròxim dissabte, a les 7 de la vesprada, el Castelló de les Gerres debutarà davant l'Alcúdia de Crespins. La resta de partits, també tenim una Atlètic Muro allà a les 7 de la vesprada dissabte en la Llometa, i la resta d'equips encara estan per posar i per actualitzar les dades i també els horaris d'eixos partits. Per altra banda, el juvenil de l'Ontinyent 1931 va guanyar 0-2 a la Yalo en un partit marcat per la calor. Martín va obrir el marcador i Roger ha sentenciat de penal després de provocar-lo ell mateix. Així estan les coses en el panorama de les notícies més destacades de la jornada, sobretot en l'aspecte futbolístic. Ens anem ja a contar-los com estan les coses també en el món del poliesportiu. Tres a destacar.
0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Perquè avui tenim presentació de la Copa Caixa Popular Pro U de Raspall, on el Bodi Van Esparza competirà conjuntament amb Brisca, representant a l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent. Recorden que la presentació serà avui a les 7 de la vesprada a l'estadi Ciutat de València, a l'estadi del Llevant, la major de les sorts per al pilotari ontinyentí. Per altra banda, en la volta a peu a Pinet, els guanyadors absoluts de l'esta prova del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida han estat Octavio Sánchez i Marta Carbó. I per tancar la jornada, us recordem que el CAVA Ontinyent Store Logistic inicia avui les inscripcions per a la temporada 2026-2027 de la seva escola d'atletisme. Portes obertes fins al 18 de setembre. Les sessions seran de dilluns a divendres a partir de les 5 i mitja de la vesprada. I abans d'anar amb els resultats, us recordem que de 6 i mitja a 8 i mitja, de dilluns a divendres, poden adquirir els seus abonaments per aquesta nova temporada de l'Ontinyent 1931 a Tercera Federació. De 6 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. Cal recordar-lo. Cal recordar-lo. I amb això, agafem aire i ens centrem ja en els resultats i les classificacions d'este cap de setmana.
3: Otra vez el camión fallando.
4: ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Compra un Top Use de MAN.
3: ¿Top Use? ¿De verdad es top?
4: Claro, camiones revisados en taller oficial MAN y con garantía de hasta 24 meses.
3: Eso ya me da confianza.
4: MAN Top Use, en Valsur Truck, Palma de Gandía, Grupo Cher Truck. Movemos lo que importa.

0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: I comencem contant-los què és el que ha parat este cap de setmana en eixa primera jornada del grup 6è de la tercera federació. L'Acero va caure 0-1 davant del Crevillente Deportivo. El Torrevieja va guanyar a domicili 1-2 a l'Hèrcules B. L'Argeneta va caure 2-1 a casa del Bunyol, al Beltrán Bàguena. I el Torrent va golejar a l'Espanyol de Sant Vicent 4-0. Ahir, el DNCB va guanyar 1-0 a l'Atlètic Club Torrellano. El Roda va guanyar 2-1 a l'Ontinyent 1931 a Vila-real. El Soneja va perdre 0-3 a casa davant del Vila-real C. L'Atlético Saguntino va guanyar 2-1 al Llevant B i va tancar la jornada un empat entre la Vall d'Uixó i l'Utiel. Líder és el Torrent, Vila-real té segona posició, tercera per l'Atlético Saguntino, quarta per al Bunyol, cinquena per al Roda. L'Argeneta es troba en la posició número 11 i l'Ontinyent 1931 en la posició número 14. Amb dos representants de la Vall d'Albaida amb 0 punts. Pròxima jornada, us recordem que l'Argeneta juga a casa davant l'Eldense B i l'Ontinyent 1931 també a casa, front a l'Atlético Saguntino. Si ens anem a la Lliga Comunitat Grup Sud, us contem que l'Alberic Sutemal va guanyar 1-0 a l'Independent Alicante, l'Olimpi va empatar a 2 front al Gandia i el Benigànim va caure per la mínima a casa davant l'Almoradí. Tàder 1, Calp 0, Santa Pola 2, Tavernes de la Veïdigna 0, Benidorm 2, Xàbia 1, Novella Unión Cable World 1, Rayo Vence 0 i Alzira 1, Redoban 0. Líder és el Santa Pola, segona posició per al Benidorm, tercera per al Moradí, quarta per al Tàder. L'Olímpic es troba en 8a posició, l'Alzira en 7a i el Benigànim en la posició número 11 també amb 0 punts. Pròxim partit del Benigànim serà fora de casa davant el Calp en el municipal de Calp. En la Lliga Autonòmica Valenta, us contem i us recordem que el Deportivo Ontinyent va caure 3-4 davant el filial del Llemander. L'Ontinyent, Deportivo Ontinyent es troba en la posició número 9, amb 0 punts, i el seu pròxim partit serà a casa del Odissea, a Castellón. Se suposa que serà dissabte a les 3 de la vesprada. Encara pendents de les novetats i dels horaris confirmats. No són al 100% exactes. Per altra banda, en la primera valenciana grup tercer, el Jos va guanyar 1-0 contra el Contestano. El Deportivo Ontinyent va caure 1-3 davant el Promesa Sueca. El Llutxent va golejar per 5-1 a la Gemesí i va haver un empat entre el Racing del Gemesí i el Carcaixent a 2 gols. El Muro va golejar 3-0 al Catarroja. L'Olleria va caure 0-4 front l'Alcudia. L'Enguera va guanyar 4-1 al Vall dels Alcalans i va tancar la jornada a la Font d'en Carròs 3, Oliva 0. Líder és el Llutxent per diferència de gols, 4, primera posició per al conjunt de Roberto Carlos, posició número 11 per al Deportivo Ontinyent i col i Cuero, per aquesta diferència de gols, trobem a l'Olleria. Pròxim partit, el Gemesí Deportivo Ontinyent, Vall dels Alcalans Llutxent i Oliva l'Olleria. I tanquem contant-los que l'Olleria de Vall d'Albaida en futbol sala, en la tercera divisió de futbol sala, va caure per 3-4 al pavelló esportiu de la Solana davant el Navarti. L'Olleria de la Vall d'Albaida es troba en la posició número 12 amb 0 punts i un menys de diferència de gols. Pròxim partit serà fora de casa davant el Castillo de Requena. Es suposa diumenge a les 7 de la vesprada. I recordar-los que este cap de setmana tenim la nostra Copa i que les competicions de segona i tercera valenciana començaran el pròxim cap de setmana. Resultats, classificacions, pròxims partits ja comptats, agafem aire i ens centrem en l'Ontinyent 1931. Saludem al seu entrenador, a Rubén Sanz.
2: Gol, gol, gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!

0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida.
1: Sí, entonces pa qué mentirnos. Entonces pa qué engañar.
0: Tomás Marín.
1: Le pedí a Dios por tu labio pa que me diera besito. Gracias a Dios por tu cuerpo.
2: L'Ontinyent 1931 va començar la temporada amb una derrota per 2-1 davant el Roda. Els locals s'han avançat molt pront en el marcador, en el minut 7, amb una acció a pilota parada que ha acabat en eixe primer gol del partit. El de Rubén Sanz van reaccionar i van tindre ocasions per empatar. La més clara en el minut 33 amb un penal a favor de l'Ontinyent, però Juanan no va poder transformar-lo. A més, es demanava roja per al porter local després d'aquesta acció de penal comesa per a l'Ontinyent 1931. Abans del descans, també els ontinyentins van continuar buscant el gol, però el Roda va mantindre aquest avantatge. Només començar la segona part, l'Ontinyent va tindre una nova oportunitat molt clara, però el porter local va evitar l'empat amb una parada espectacular a Roza. I poc després, al minut 48, el Roda va aprofitar una acció després d'un servei de banda per a fer el 2-0. Rubén Sanz va moure la banqueta amb un triple canvi i l'Ontinyent va tractar de continuar generant ocasions en el tram final, ho va fer. Nacho Pla i Pau Sánchez van tindre oportunitats per retallar distàncies, però el gol no va arribar fins a l'última jugada del partit, després d'un rebuig en una acció en què van participar Nacho Pla i Andreu Serrano. L'Ontinyent ha fet així el 2-1, però ja no va haver temps per a més per a buscar aquest empat i va acabar sumant la primera derrota de la temporada en el primer partit de Lliga. Cal conèixer què és el que va passar ahir a Vila-real, en aquest partit davant el Roda, en aquest debut liguer de l'equip de Rubén Sanz en aquesta tercera divisió, en aquesta tercera federació, grup 6. Rubén Sanz, entrenador, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas, Tomás.
2: La eficacia, lo que nos falló, creo que es la lectura clara de este partido.
3: Bueno, bastantes cosas nos fallaron, ¿no? Al final creo que hicimos por partes un buen partido a nivel general en cuanto, bueno, pues a pisar muchas veces el área, a generar situaciones de peligro. A nivel defensivo tuvimos dos acciones que no estuvimos bien, que no ajustamos bien. Encajamos muy pronto en un balón parado en la primera parte y bueno, luego una acción en la segunda parte que hay una falta previa en esa acción, pero bueno, que ellos también aciertan en una descarga y al final, bueno, pues nos hacen ese 2-0, habiendo fallado un penalti antes.

0: arqueros.
1: Ser deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida.
0: Capital de negro.
1: Tomás Marín.
0: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
2: Reta final del nostre Ser Deportiu Ontinyent La Vall d'Albaida. Ja han escoltat les impressions des dels banquetes tant de l'Ontinyent 1961 com des de la Geneta. És un inici de setmana un poquet estrany, no? Però amb dos resultats que es van donar al llarg del passat cap de setmana, tant dissabte com a la jornada d'ahir. Bueno, si ens centrem en l'Ontinyent, com sempre anem a fer la nostra xerrada també el bo de Javier Richard, però sí que és de veres que no cal ser alarmistes, no cal cremar la falla ja, per favor, que encara queda molta temporada i és el primer partit i per lo menos no és un partit en el que la lectura ja ha sigut de que hagi estat superior el Roda, que nosaltres no hagin generat, tot al contrari, era un partit mínim d'empat, falles un penal, falles diverses ocasions que són més clares que l'aigua, però bueno, això és el que té el futbol, que si no vol entrar la piloteta no hi ha més, és aixina. Saludem ja Javi Richard, periodista de València Capital Ràdio, per a que es conte un poc quines sensacions té ell sobre el partit. Javi, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bona vesprada, Tomàs.
2: Com estàs després del partit d'ahir? No sé, és una forma de despertar-se un poquet estranya, no? Estàvem molt, no sé, estàvem, jo crec que en un suflé, no?, per dir-ho d'una forma.
3: Sí, totalment. Inclús els mateixos jugadors, jo veia els jugadors, al cos tècnic, abans del partit n'hi havia moltíssima il·lusió, moltíssimes ganes de poder començar perquè és una nova etapa, tota la gent té energies renovades, estava tot preparat per a que isquera bé, no? Però no va ser així, va ser un col molt dur que en el moment, evidentment, pues, va sentar molt mal, tant als jugadors com als aficionats, però l'endemà és una sensació, jo crec que diferent, perquè crec que hem de mirar les coses en la sang gelada, en el cap gelat, i si fem un còmput global del partit, jo vaig estar a Vila-real, feia moltíssima calor, la calor és per als dos equips, però va ser calor, increïble. No és excusa, evidentment, però per a mi l'Ontinyent no va mereixer perdre. Per a mi el més just hauria sigut al volta un empat. El tema està en que pot sonar al discurs de la temporada passada, de fallem moltes ocasions, no tenim gol, però crec que enguany és totalment diferent. És a dir, l'any passat, quan l'Ontinyent fallava moltes ocasions, normalment el que volia era també deixar la porteria a zero, és a dir, si ho fiaves tot a no encaixar gol. En el moment en el que encaixaves gol, era pràcticament impossible remuntar un partit. Crec que l'Ontinyent sol es va remuntar un partit contra el Castellonense, si no me falla la memòria. Per tant, ho fiaves tot això. Este any és el mateix, però al contrari. És a dir, ho fies tot a la part ofensiva. El Roda va crear moltes ocasions a l'Ontinyent, i això és la realitat, però l'Ontinyent també va crear moltíssimes. Per tant, on va estar l'errada? En fallar tantes ocasions. I sobretot, no en el número d'ocasions, sinó en el moment clau. És a dir, l'Ontinyent falla en la cobertura en el primer gol del Roda, baló parat, una falta lateral, centra del segon pal, prolonguen i remata sol el davanter en l'àrea xicoteta, impossible per a Juan Vic, que pràcticament no va poder fer res en els dos gols. Clar, ahir n'hi ha una errada, evidentment, defensiva. L'Ontinyent li va costar entrar perquè jo crec que n'hi havia massa nerviosisme, inclús es van passar de frenada, n'hi havia massa ganes de començar la temporada, i va anar creixent poquet a poquet conforme anaven passant els minuts. Va arribar millor al final del descans, al final de la primera part, al descans, i a partir d'ahí, clar, està el penal de Juanan. El penal de Juanan ho haguera pogut canviar absolutament tot.
2: És clau, en la lectura del partit.
3: Clar, imagina't anar-te'n al descans en un 1-1. T'ho canvia absolutament tot. El falla, no passa res, tot el món pot fallar penals, és algo del futbol, però clar, arribes al descans, plantejament, de nou, tot a començar, 1-0, en un 1-0 encara estàs viu. Però és que, per a mi ve l'altra jugada clau del partit, que és l'ocasió de Roz. Roz té una ocasió, quan t'estic parlant de els primers 10 segons de la segona part, són els 10 primers segons de la segona part. Primera jugada, jugada espectacular de Jorge Ruiz, que és una bala per la banda esquerra, posa un caramelet dins de l'àrea xicoteta, on està Roz sol davant del porter, no pot rematar bé i finalment atrapa el porter del Roda. Era una ocasió claríssima, molt clara, i fixa't, clar, en un primer moment, si t'hagués posat 1-1 abans del descans, ja haguera canviat tot. Si hagués fet ese gol just en el primer minut de la segona part, també t'hagués posat 1-1.
2: És que clar. Clar.
3: I a partir d'ahí, això va fer molt de mal també a l'Ontinyent. Va arribar molt pront el gol, el segon gol del Roda, en una acció en la que el Roda va treure des de la banda en una zona en la que no tenia que treure, és a dir, va treure varios metres més avant de lo que tenia que treure, ho va protestar l'Ontinyent, però l'àrbitre va dir que era futbol i que és picardia, o sigui que ahí va estar la cosa.
4: Picardia.
3: També els membres de l'Ontinyent van protestar molt en el penal de Juanan. El porter era últim home, protestàvem la
2: sí,
3: possible
2: sí,
3: roja. I bueno, ahí va estar el partit. Després amb el 2-0 era molt complicat. L'Ontinyent és cert que no va deixar d'intentar-ho, però ja es veia als jugadors que era molt complicat remuntar un 2-0.
2: Que baixes una marxeta en la calor, clar, primer partit de temporada, no estàs rodat, es nota.
3: I de fet el gol, el 2-1, arriba en l'última jugada del partit, és gol i l'àrbitre xiula al final de l'encontre, per tant, ese gol és més anecdòtic, però sí, crec que s'hem de quedar en que l'Ontinyent no va deixar d'intentar i, sobretot, no va deixar de ser fidel a la seva idea de tindre ocasions, tindre la possessió del baló. En baló va estar molt millor l'Ontinyent que el Roda, però sense baló, sobretot en les àrees, el penalitza moltíssim, que el Roda hagi tingut molta més efectivitat.
2: És que em sona clar la identitat de xoc, el fet de que, clar, generem molt, els altres rivals també es generen, és la idea que té Rubén Sánchez, algo que hem vist al llarg de tota la pretemporada, i crec que a ningú li va sorprendre al llarg de la temporada que es generen molt i que els partits siguin, per exemple, com el 2-1 que vam tindre a Villarreal el passat diumenge, la jornada d'ahir.
3: Lo normal esta temporada va ser això,
2: o sigui, encaixar i clavar.
3: Porteries a zero, jo crec que anem a veure poques, i 0-0s, molt pocs també.
2: Però a mi me ve el dubte així. Ostres, cal ser efectius.
3: Clar.
2: Si no, me sona redundant. Em sona molt redundant.
3: El tema també està en que, per a mi, esta és la meva opinió, jugadors que acabaran sent titulars i sent importants van començar des de la banqueta. El parle de Carlos Mas,
2: Moreno.
3: El parle d'Antonio Moreno. És a dir, són jugadors que estan cridats a ser titulars, que tal volta no estiguen al 100%, però van acabar estant-ho i van a ser molt, molt importants al llarg de la temporada.
2: Te va sorprendre l'11? L'11 a mi, sincerament, no em pareixia roï. Bueno, no m'ha paregut roï en cap moment, per favor, no estic així ni senyalant ni res, però me pareix un 11 bo, un 11 per a un inici de temporada fora de casa prou interessant, encara que quan me comentaves, quan fèiem missa xicoteta prèvia i aquesta anàlisi.
3: La defensa la vam encertar sencera perquè estava clara.
2: Segur, però sí que de veres que del mig del camp cap amunt anem a tindre dubtes totes les jornades, crec jo.
3: Sí.
2: Anem a tindre molt per sensacions de setmana d'entrenaments del míster. Crec que és un entrenador que tira molt de sensacions del jugador, pense jo.
3: Sí, jo crec que sobretot en la part ofensiva és on anem a veure més canvis. De fet, n'hi ha un canvi en el minut 50, crec que és després del segon gol del Roda, que Rubén fa tres canvis d'una atacada i aquí canvia, als tres de dalt lleva a Truji, a Juanan i a Roz i clava en el camp a Carlos Mas, a Antonio Moreno i a Nacho Pla. Per tant, això és el que anem a veure. Pràcticament el mig del camp no el toca, Pulsera va jugar els 90 minuts i la defensa pues, estava clara, perquè també Iñaki Pardo no podia jugar perquè va ser expulsat en l'últim partit de la temporada passada amb el Boyullos, per tant estava sancionat i no podia jugar. Així que jo crec que és un altre jugador que hauria poder entrar en les pròximes jornades perquè està cridat a ser titular. Així que poquet a poquet crec que l'equip també té que aclimatar-se. Són pràcticament 14-15 jugadors nous que han de començar a entendre's. No és el mateix d'un planter que porta...
2: És un món,
3: clar.
2: Totalment, Javi.
3: Clar.
2: És un món. No sé, jo espero que això també, crec que és important recordar-ho en aquesta setmana, perquè és setmana de Lliga, però el Clariano, diumenge, 6 de la vesprada, encara estem en horari d'estiu, jo en contra Saguntino, que ve de guanyar 2-1 al Llevan B, i que ja parlàvem off the record, que és un dels cocos de la competició i d'aquest grup 6 de la tercera federació. I cal recordar a tothom que encara que s'hagi perdut el primer partit, que ha estat un partit, pues això, que te'n vas un poquet de cebudet, que estàs en aquesta sensació agredolça. Sí que és de veres que... En aquests moments és quan és l'aficionat de veritat, que ixa persona que té ganes d'anar al Clariano, que té ganes de veure un partit, que té ganes de veure bon futbol, i crec que pues, va anar gent, per descomptat, de l'Ontinyent a veure el partit del Roda, però crec que la presentació com a tal oficial del que pot ser este Ontinyent ve este diumenge, i
3: no
2: crec que és important
3: tants,
2: recordar-lo.
3: Jo vaig estar a Roda, a Villarreal, i aficionats de l'Ontinyent, tal volta, pues, n'hi haurien 20 o 30, com a molt, la majoria directius també, per tant, era un desplaçament molt llarg, és que és el més llarg de tota la temporada.
2: Te l'has llevat la primera, és que em pareix molt bé també, això.
3: Sí, ja te l'has llevat de damunt, per tant, jo crec que va ser molt important, efectivament, el partit del Saguntino, que em pareix un dels rivals més potents de tot el grup, junt al Torrent i el Llevant, que també és el pròxim rival fora de casa, o sigui que el calendari és molt complicat.
2: Però se toca un Buñol que ve de guanyar-li a la Xeneta 2-1.
3: Sí, però bueno, al final crec que va ser molt important el suport de l'afició i fer-se forts a casa, perquè la temporada passada és tal volta el que va fallar un poquet i enguany ha de ser un dels pilars.
2: Té que ser un fortí i és algo que a banda de donar una salvació, té que donar alegria i té que fer que complim aquest primer objectiu dels 40 punts i posteriorment ja somniar i pensar en coses molt boniques.
3: I que la gent disfrute, sobretot, perquè jo li puc dir a la gent que si va al Clariano va gaudir del bon futbol, doncs que no se va avorrir.
2: Tant de bo, doncs, jo vull recordar-ho, però sobretot per a la gent, encara que no s'hagi fet soci o sòcia, que de 6:30 a 8:30 a la vesprada, de dilluns a divendres, van estar obertes, va estar obertes les oficines del Clariano per a poder adquirir el seu abonament de cara a esta temporada. És algo molt important i molt necessari per a que continuï amb aquesta qualitat i amb aquesta quantitat el futbol ontinyentí al Clariano i que continuï a tercera divisió, que crec que és algo importantíssim i vital. Doncs Javi, amb això me queda amb aquest missatge, jo crec que de pensar que això és el primer partit de Lliga i que és que en queda en un fum. És que anem a ser molt pesats, Javi, però ho anem a gaudir moltíssim. Com sempre, un plaer xerrar amb tu i diumenge ens veiem. Que vagi molt bé.
3: Gràcies, un abraç, Tomàs.
2: I jo toca acomiadar-nos, perquè arribem a les 4 de la vesprada. Encara se'ls menjarà la ventana. Com sempre, gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Que tinguin una meravellosa jornada. Demà a les 3:20, més i millor. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, iniciem setmana en este dilluns 7 de setembre. Arranquem aquest espai en el qual anem a estar junts, anem a compartir ràdio durant els propers quasi 20 minuts a través de les zones de la ràdio de la Vall d'Albaida. Avui anem a parlar en l'entrevista, de seguida anem amb l'entrevista. Saludem a Paula García, agent d'igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, sobre un concurs de poesia d'igualtat. De seguida ens conta ella més sobre aquest concurs. Després tindrem nova edició de Les Veus de la Vall. Avui ja anem a conèixer a un dels col·laboradors habituals d'aquesta secció. Avui anem a donar la benvinguda a l'escriptora i comunicadora i activista per la igualtat ontinyentina, Teresa Mollà Castells, Tere Mollà, que va ser una d'aquestes veus que ens acompanyarà durant tota la temporada en aquesta secció Les Veus de la Vall. Això serà després de l'entrevista i acabarem fent un repàs a l'actualitat de proximitat i també a la previsió meteorològica. Així que anem amb una pausa xicoteta i saludem a Paula García.
3: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
4: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.

0: Avui a l'entrevista parlem d'igualtat, però ho fem a través de la poesia. Sí, perquè la Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha convocat una nova edició del concurs Anomenem-les 2026, enguany centrat en la visibilització de la hipersexualització i la cosificació dels cossos de dones i xiquetes. Una proposta que busca fer reflexió, fer reflexionar, sensibilitzar davant les violències masclistes i donar veu també, des de la creació literària, altres maneres de mirar i entendre els cossos. Avui parlem amb Paula García, agent d'igualtat de la Mancomunitat. Bona vesprada, Paula.
1: Bona vesprada.
0: Comencem per l'essencial. Paula, què és exactament el concurs Anomenem-les 2026 Poesia i què vos ha portat enguany a posar el focus en la cosificació sexual i la hipersexualització?
1: Bé, des de l'any 2024 vàrem llançar una campanya justament per posar nom, posar exemples, no?, del que suposaven les diferents violències masclistes. I vàrem fer una web específica on hi havia un dossieret explicant totes aquestes violències i també explicant les seues manifestacions, no?, com podíem detectar-les, com podíem també, com a societat, respondre a aquestes o minimitzar-les. I un poquetet això era per generar, no?, pensament crític i sensibilització al voltant d'una data emblemàtica des de l'àmbit de la igualtat i de la prevenció de les violències masclistes, com és el 25 de novembre. El que vam voler és just això, posar nom a les violències per a saber detectar-les i saber com respondre a aquestes.
0: Quan parlem de cosificació i hipersexualització, de què estem parlant exactament i fins a quin punt són conductes o missatges que tenim normalitzats en la nostra societat?
1: Bé, la cosificació i la hipersexualització són dues manifestacions o formes de violència sexual que quedarien emmarcades en aquest tipus de violències. I no vol dir que no afecten als homes, perquè ja veurem com ara quan ho explique, com aquestes violències també poden estar presents en els homes, però les viuen de manera més intensa les dones i les xiquetes. La cosificació sexual no és més que tractar a una persona o reduir la seva dignitat com a ésser humà a un objecte o cosa. És fer cosa, no?, a una persona humana. I el que es fa és focalitzar només, pues, els aspectes físics, els aspectes, podríem dir, externs de la persona. Per això cobren importància tant el concepte com la imatge que té el cos, no? I moltes vegades això és fàcil de detectar, per exemple, en la publicitat, on, per exemple, el cos de les dones moltes vegades és utilitzat com un reclam, no?, per a vendre un producte que moltes vegades no té res a veure ni amb l'estètica, ni amb el món, podríem dir, o el consum que pot fer una dona. Simple. Ara no es veu tant perquè hem avançat molt en aquest àmbit i hi ha observatoris de les violències, no?, que denuncien les publicitats sexistes, però a tots i a totes mos venen a la ment, no?, exemples on el cos de la dona era anecdòtic o, per exemple, en programes de televisió on de vegades apareixien dones però que no tenien un paper rellevant, que donava igual que estigueren o no per al programa o per al desenvolupament d'aquest programa. Ahí es veu com la imatge o el concepte d'una dona està utilitzat com a accessori, com a objecte i com a una cosa que no té rellevància. Per tant, es deshumanitza, no?, la figura de la dona. També ho podem veure com, quan, per exemple, en publicitat veiem el cos de les dones segmentat, no?, o focalitzant molt en la part dels genitals, de les cames, però ens apareixen, no?, imatges de dones sense cap a les que podem deshumanitzar. Val? I això seria un poquet el concepte de general de cosificació. Això té moltes conseqüències En la forma en que vivim les dones, perquè des de que som menudes acostumem a acumular experiències on ens han despreciat o on ens han validat només per el nostre aspecte físic, no? Per si érem guapes o no guapes, per si anàvem a una entrevista de treball i teníem bona o mala presència. Això seria cosificar la imatge d'una dona, en aquest cas. I això afecta molt a la nostra salut mental, no? Perquè moltes vegades fem l'impossible per encaixar en un cànon de bellesa que és superestricte i que deixa fora milers de cossos, com tu has dit, milers de formes de vida i milers de formes de ser dones.
0: Has nomenat, Paula, abans la publicitat, no? Però doncs, portem uns anys que quan van sorgir les xarxes socials o va ser el boom que cada vegada s'utilitzen més les xarxes socials, creieu que l'aparició de les xarxes socials han agreujat aquesta pressió sobre la imatge i el cos, especialment en les persones més joves, en les dones més joves?
1: Sí, totalment. Hem vist, per exemple, en una altra de les violències com és la hipersexualització, com es roba o es furta la infància, sobretot de les xiquetes, que ja es veuen en 4 anys. Per exemple, quan vas a comprar, tu te poses en qualsevol marca comercial de roba, no? A buscar un biquini per a una xiqueta de 4, de 6 anyets, que encara no s'ha desenvolupat físicament, i ja veus com venen amb els rellenos, com és impossible comprar la part de baix sense la part de dalt. I això serien formes d'hipersexualitzar o de posar en la infància de les xiquetes el focus en la forma sexual, no? O en el famós skincare, no? En pandèmia comissien moltes mares fent-se les rutines aquestes de bellesa tan completes que si farem cas a això no hi seríem ni de casa de tant de temps que hem d'invertir. Moltes xiquetes també, hi havia molts canals de difusió de xarxes per a la infantesa on milers de productes ja s'estaven canalitzant a partir de xiquetes com es fan les rutines skincare, i ja hi ha estudis que han demostrat que aquestes rutines en una pell que encara no necessita aquest tipus de tractament està portant molts problemes dermatològics, molts problemes amb els disruptors endocrins, no? I amb les regles que cada vegada s'avancen més, i és per la influència d'aquests productes en el cos de les dones.
0: Parlem del concurs, com dèiem, concurs s'anomena Anomenem-les 2026. Qui pot participar i fins a quant?
1: Pues l'únic requisit és que siguin persones residents a la Vall d'Albaida, i el concurs està obert des del 25 de maig i el termini acaba el 25 d'octubre d'aquest any. Per tant, fins a eixe temps hi ha temps per presentar les obres. Enguany hi ha un canvi respecte a les dues anteriors edicions, i és que abans fèiem el concurs que estava un poquet adreçat a l'expressió més audiovisual en format de petits vídeos, i ara farem com un concurs de poesia on es poden presentar tant poemaris que poden estar constituïts de 2 a 6 poemes amb un màxim de 40 versos, però també s'accepta la prosa poètica. Després tenim 2 premis per categoria i 2 categories. Està la categoria juvenil, que va dels 12 als 20 anys, i la de persones adultes, que va dels 21 anys cap a qui vulgui escriure. Vull dir, està molt obert el límit.
0: I els premis, com deies, hi ha premi per a cada una de les 2 categories. Si ara mateix ens està escoltant una persona d'entre 12 i 20 anys o una persona adulta de 20 cap amunt, per què li diries tu que agafara un paper i llapis o el mòbil i es posara a escriure eixa poesia per participar en el concurs?
1: Bé, som conscients que les maneres que tenim les persones d'expressar-nos, no?, i de generar reflexions al voltant de qualsevol temàtica són ben diverses, no? I així ho hem demostrat, per exemple, perquè no a tot el món ens val el format audiovisual, perquè bé, no el controlem, bé, perquè estem més posats en altres formes d'expressió artística, com pot ser la poesia, o podrà ser en futures edicions altra expressió estètica que triem per a donar un poquet el pas o l'oportunitat a les diferents formes d'expressió. Però els diria que s'animen, encara que el premi no és massa abundant, però sí que hi ha... I el premi no té un format en metàl·lic, sinó en format llibre, perquè si volem sensibilitzar pensem que també... hem de fomentar, no?, una lectura en la nostra llengua, si pot ser, perquè el concurs, no ho he dit, però és únicament en valencià. S'està fent una forta aposta en tots els centres educatius per tal de que puguen en la categoria juvenil participar les persones joves que estiguen escolaritzades, també les altres que no ho estiguen, però que tinguen voluntat d'escriure, per a que puguem fer ajudar-nos en la difusió d'aquest concurs, i després respecte a la gent adulta també que s'animen, perquè mai és tard per posar-se a escriure i pot ser un canal d'expressió ben interessant.
0: Doncs tota la informació la poden trobar a les xarxes socials de la Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i també al web de la Mancomunitat. Paula, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres sempre per convidar-nos.
2: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
3: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
4: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
3: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
4: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
3: O sea, que no es un regalo.
4: Es una publicidad que dura todo el año.
5: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchant. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchant.com. com o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
0: Des del passat dilluns tenim una nova secció en aquest espai, Les veus de la Vall, i aquesta setmana els hem demanat als col·laboradors participants que donen la seva opinió en aquesta secció. Avui aneu a conèixer a la primera veu, la veu que ens acompanyarà els dilluns, la veu que donarà l'opinió en aquesta secció. Es tracta de l'ontinyentina, de l'escriptora, comunicadora i activista per la igualtat ontinyentina Tere Mollà, Teresa Mollà Castells, amb qui obrim aquesta secció. I aquesta setmana els hem demanat als col·laboradors que ens parlen, que donen la seva opinió sobre nova temporada, noves temporades. Endavant, Tere Mollà.
6: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la Vall.
7: Nova temporada i precisament en guany on hi ha tantes noves temporades en una sola. Nova temporada laboral a un espai nou. Nova temporada en algunes relacions personals. Nova temporada com a col·laboradora en aquesta ràdio de casa i en aquest programa. Una nova temporada, siga l'espai que siga, sempre significa, almenys per a mi, reptes i il·lusions renovades. Però no sóc tan ingènua com per a ignorar alguna cosa que també apareix, l'esport. La lògica porta al fracàs, de vegades, sembra dubtes i interrogants pels quals no hi ha una resposta immediata, i qui sap si amb el temps. Començar un projecte, siga el que siga, sempre implica curiositat per poder aportar el millor. I no parle sols de dades, parle també d'informació adequada que permet formar-nos una opinió crítica sobre allò que passa tant al nostre voltant com al món. I no, no vaig a parlar de guerres al món, que per això ja hi ha gent que en sap moltíssim més que jo. Avui vull parlar de llibres, i concretament de llibres que ens poden fer riure o fins i tot riure. Fa pocs dies vaig acabar de llegir Ròndola, de Sofia Rey. Una novel·la fantàstica, llarga, però que es fa molt amena i molt divertida, que també parla, en aquest cas, de noves etapes i d'amistat. No vaig a fer cap spoiler, per descomptat, però sí que vull convidar a fer una reflexió sobre l'humor i la curiositat pels coneixements als nostres dies. I sí, ja imagine que alguna gent esperaria una opinió sobre política o societat, però avui, per a parlar de noves etapes i noves temporades, vull encetar la meva parlant d'un llibre que és molt més que un llibre. És una invitació al viatge permanent i curiós que significa viure. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a Tere Mollà. Demà, nova veu de la Vall. Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
8: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. S'intensifica la calor i es mantenen els avisos per altes temperatures este dimarts a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Jornada que haurà pas d'escassa nuvolositat, incrementant-se la mateixa, els núvols, ja a la segona part del dia. Tindrem algo de calitja. Vents que mantindran el ponent i una temperatura màxima al voltant dels 40 graus. Dimecres esperem l'entrada d'un talve que aprofundirà a la península, aportant una línia frontal que provocarà no solament temperatures, aquestes durant la segona part del dia, sinó un progressiu descens de les temperatures.
6: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Doncs vinga, anem a fer un últim repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de festa. Sí, perquè les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent han arribat a la seva fi este cap de setmana. Doncs sí, la Societat de Festers ha posat el focus en les noves generacions, sí, precisament per el nomenament de Jordi Navarro Mollà, un almogàver de només 15 anys com a Fester Exemplar 2026. Navarro ha rebut aquesta distinció per la seva implicació i el seu compromís amb la festa, i és que, tot i no tindre antecedents festers en la família, el jove participa activament en la seva comparsa i en les activitats de la Societat de Festers. Avui ens ha acompanyat al nostre Oi por Oi.
9: Sí, és un reconeixement que imposa en el primer moment en el que t'ho diuen. Penses, això és una cosa de persones que porten més temps en la festa, que són més veterans, però molt bé, la veritat que estic molt content.
0: En els seus 15 anys ha passat per totes les edicions de l'Escoleta de Caps d'Esquadra i és habitual veure'l en xerrades, reunions, exposicions o concerts relacionats amb les festes. Este és el diàleg del jove fester almogàver i l'escoltem de nou.
9: Continuar i poder afegir noves idees per un futur, per la festa que continua. A mi m'agrada informar-me i aprendre més en un futur, pues, saber més de la festa, i com m'agrada tant, pues, a tots els actes que trobe que no estan en la Setmana Gran, que no són actes magran ara, i enterar-me de tot el que passa allí en la festa.
0: L'Ajuntament d'Ontinyent ha resolt les subvencions de 2026 destinades a entitats relacionades amb el medi ambient. En total s'han repartit 9.000 euros a dues associacions. La Colla Ecologista L'Arrel rebrà prop de 5.800 euros, mentre que la Comunitat Energètica Local d'Ontinyent comptarà amb més de 3.200 euros. Estes són subvencions que otorga en aquest 2026 l'Ajuntament d'Ontinyent. Així tenim que acabar. Gràcies, bona vesprada.
5: Esta noche, Álvaro Morata en El Larguero.
10: Súper motivado, súper enchufado y tengo muchísimas ganas de que mis hijos me vean disfrutar, meter goles.
5: El fichaje más sorprendente de la Liga. Se sienta cara a cara con Manu Carreño para analizar su vuelta al fútbol español. ¿Por qué ha elegido jugar en el Leganés? ¿Será su última aventura en el fútbol profesional? ¿Cómo ve a su amigo Rodri en el Barça? ¿Le gusta el nuevo Madrid de Mourinho? Esta noche a las 11:30. Álvaro Morata concede su primera entrevista de la temporada a El Larguero, el programa más escuchado.